0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock-steady beat of madness!

0: Paraules, música i lletres a la fresca. L'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia.
1: Paraules, música i lletres a la fresca. Cada dijous de 7 a 9 del vespre amb Conxi Sánchez.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sota les llambordes, el racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món, llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície, travessa les llambordes.
1: Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conchi Sánchez.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ja és oficial, la Rec amb Làser continuarà a l'Hockey Lliga la temporada que ve. Aquest cap de setmana s'ha pogut confirmar la jugada que el Club Hockey Caldes feia mesos que cuinava foc lent als despatxos. A Rec amb Làser, que ha tingut una mala temporada i ha baixat de categoria, ha aconseguit finalment comprar la plaça del segon equip de l'Igualada, i això els permetrà evitar el descens i quedar-se a l'Hockey Lliga la temporada vinent. Un moviment que ha estat necessari després d'una temporada molt fluixa, especialment durant la primera volta i d'una sanció exagerada de la Federació per les famoses goteres de les cremades. Per tot plegat, Eduard Candami seguirà al capdavant de l'equip que, tot i haver canviat molt pel que fa als jugadors, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a Primera Divisió Estatal. Avui finalitza el primer taller de robòtica, programació i impressió 3D que s'ha dut a terme al nou servei de robòtica municipal. Una vintena de joves han estrenat la nova sala de robòtica ubicada a l'espai El Carme. El curs va començar el passat dijous 25 de juny i han participat joves d'entre 12 i 17 anys. Durant les 20 hores de formació, els alumnes han creat dissenys per a impressió 3D, han après programació i han practicat soldadura en aparells tecnològics. L'objectiu era construir un videojoc a través d'una caixeta amb LEDs. Així ho explicava un dels professors del curs i co-creador de la Codornella, Aleix Badia, als micròfons de Ràdio Caldes.
2: Està sent molt divertit i molt engrescador. Crec que els joves s'estan motivant molt. A més, la gràcia és que és un curs que és bastant multidisciplinar. Hem fet des de disseny i impressió 3D, estem fent ara coses de soldadura amb electrònica, farem alguna cosa de programació i acabarem muntant una caixeta que acaba sent un joc. I els joves estan responent molt bé, la veritat. Sí, estem tenint molt bona resposta, tant des de la part com coordinadora del curs com des dels joves que, bueno, estan responent molt bé.
1: Tots els alumnes han quedat satisfets del que han après en tots aquests 5 dies. El que més destacant d'aquesta primera experiència és el dinamisme de les activitats, l'ajut i l'implicació dels professors, la sintonia grupal en l'adaptació a les diferents activitats i l'aprenentatge que han gaudit al llarg d'aquest taller. Afectacions al trànsit al llarg d'aquesta tarda per l'assaig en pirotècnia de l'Escaldàrium. Des de 8:15 fins a 9:15 no es podrà circular amb vehicles per la plaça de la Font del Lleó, el carrer de Forn i el carrer Barcelona. Aquest és només el primer tall de trànsit dels pròxims 8 que falten fins que finalment se celebri l'Escaldàrium el dia 11 de juliol. Durant els mesos de juliol i agost, l'oficina d'atenció a la ciutadania estarà tancada per les tardes. En cas de voler fer algun tràmit administratiu, l'oficina d'atenció ciutadana romandrà oberta virtualment a través del telèfon disponible al 938-665-1440 o amb el correu electrònic oh360@caldesdemontbui.cat en horaris de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 de la tarda. Respecte al temps d'avui, el sol torna a ser el protagonista amb alguns intervals de núvols durant el dia, però sense precipitacions. Les temperatures es mouen entre els 21 graus de primera hora i els 30 de màxima. Pel que fa a demà, ens espera un dia estable i ben assolellat. Al matí començarà amb temperatures fresques entre els 19 i els 20 graus i el termòmetre pujarà progressivament fins als 31 graus durant les hores centrals del dia. A la tarda predominarà el sol amb alguns intervals de núvols poc importants, sense cap risc de pluja. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la CIS de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ja és oficial, la Rec amb Làser continuarà a l'Hockey Lliga la temporada que ve. Aquest cap de setmana s'ha pogut confirmar la jugada que el Club Hockey Caldes feia mesos que cuinava foc lent als despatxos. A Rec amb Làser, que ha tingut una mala temporada i ha baixat de categoria, ha aconseguit finalment comprar la plaça del segon equip de l'Igualada, i això els permetrà evitar el descens i quedar-se a l'Hockey Lliga la temporada vinent. Un moviment que ha estat necessari després d'una temporada molt fluixa, especialment durant la primera volta i d'una sanció exagerada de la Federació per les famoses goteres de les cremades. Per tot plegat, Eduard Candami seguirà al capdavant de l'equip que, tot i haver canviat molt pel que fa als jugadors, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a Primera Divisió Estatal. Avui finalitza el primer taller de robòtica, programació i impressió 3D que s'ha dut a terme al nou servei de robòtica municipal. Una vintena de joves han estrenat la nova sala de robòtica ubicada a l'espai El Carme. El curs va començar el passat dijous 25 de juny i han participat joves d'entre 12 i 17 anys. Durant les 20 hores de formació, els alumnes han creat dissenys per a impressió 3D, han après programació i han practicat soldadura en aparells tecnològics. L'objectiu era construir un videojoc a través d'una caixeta amb LEDs. Així ho explicava un dels professors del curs i co-creador de la Codornella, Aleix Badia, als micròfons de Ràdio Caldes.
2: Està sent molt divertit i molt engrescador. Crec que els joves s'estan motivant molt. A més, la gràcia és que és un curs que és bastant multidisciplinar. Hem fet des de disseny i impressió 3D, estem fent ara coses de soldadura amb electrònica, farem alguna de programació i acabarem muntant una caixeta que acaba sent un joc. I els joves estan responent molt bé, la veritat. Sí, estem tenint molt bona resposta, tant des de la part com coordinadora del curs com des dels joves que, bueno, estan responent molt bé.
1: Tots els alumnes han quedat satisfets del que han après en tots aquests 5 dies. El que més destacant d'aquesta primera experiència és el dinamisme de les activitats, l'ajut i l'implicació dels professors, la sintonia grupal en l'adaptació a les diferents activitats i l'aprenentatge que han gaudit al llarg d'aquest taller. Afectacions al trànsit al llarg d'aquesta tarda per l'assaig en pirotècnia de l'Escaldarium. Des de 8:15 fins a 9:15 no es podrà circular amb vehicles per la plaça de la Font del Lleó, el carrer de Forn i el carrer Barcelona. Aquest és només el primer tall de trànsit dels pròxims 8 que falten fins que finalment se celebri l'Escaldarium el dia 11 de juliol. Durant els mesos de juliol i agost, l'oficina d'atenció a la ciutadania estarà tancada per les tardes. En cas de voler fer algun tràmit administratiu, l'oficina d'atenció ciutadana romandrà oberta virtualment a través del telèfon disponible al 938-665-1440 o amb el correu electrònic oh360@caldesdemontbui.cat en horaris de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 de la tarda. Respecte al temps d'avui, el sol torna a ser el protagonista amb alguns intervals de núvols durant el dia, però sense precipitacions. Les temperatures es mouen entre els 21 graus de primera hora i els 30 de màxima. Pel que fa a demà, ens espera un dia estable i ben assolellat. Al matí començarà amb temperatures fresques entre els 19 i els 20 graus i el termòmetre pujarà progressivament fins als 31 graus durant les hores centrals del dia. A la tarda predominarà el sol amb alguns intervals de núvols poc importants, sense cap risc de pluja. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

A l'estiu, a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Ai!

0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ja és oficial, el Rec amb Làser continuarà a l'Hockey Lliga la temporada que ve. Aquest cap de setmana s'ha pogut confirmar la jugada que el Club Hockey Caldes feia mesos que cuinava foc lent als despatxos. El Rec amb Làser, que ha tingut una mala temporada i ha baixat de categoria, ha aconseguit finalment comprar la plaça del segon equip de l'Igualada, i això els permetrà evitar el descens i quedar-se a l'Hockey Lliga la temporada vinent. Un moviment que ha estat necessari després d'una temporada molt fluixa, especialment durant la primera volta i d'una sanció exagerada de la Federació per les famoses goteres de les cremades. Per tot plegat, Eduard Candami seguirà al capdavant de l'equip que, tot i haver canviat molt pel que fa als jugadors, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a Primera Divisió Estatal. Avui finalitza el primer taller de robòtica, programació i impressió 3D que s'ha dut a terme al nou servei de robòtica municipal. Una vintena de joves han estrenat la nova sala de robòtica ubicada a l'espai El Carme. El curs va començar el passat dijous 25 de juny i han participat joves d'entre 12 i 17 anys. Durant les 20 hores de formació, els alumnes han creat dissenys per a impressió 3D, han après programació i han practicat soldadura en aparells tecnològics. L'objectiu era construir un videojoc a través d'una caixeta amb LEDs. Així ho explicava un dels professors del curs i co-creador de la Codornella, Aleix Badia, als micròfons de Ràdio Caldes.
2: Està sent molt divertit i molt engrescador. Crec que els joves s'estan motivant molt. A més, la gràcia és que és un curs que és bastant multidisciplinar. Hem fet des de disseny i impressió 3D, estem fent ara coses de soldadura amb electrònica, farem alguna cosa de programació i acabarem muntant una caixeta que acaba sent un joc. I els joves estan responent molt bé, la veritat. Sí, estem tenint molt bona resposta, tant des de la part com coordinadora del curs com des dels joves que, bueno, estan responent molt bé.
1: Tots els alumnes han quedat satisfets del que han après en tots aquests 5 dies. El que més destacant d'aquesta primera experiència és el dinamisme de les activitats, l'ajut i l'implicació dels professors, la sintonia grupal en l'adaptació a les diferents activitats i l'aprenentatge que han gaudit al llarg d'aquest taller. Afectacions al trànsit al llarg d'aquesta tarda per l'assaig en pirotècnia de l'Escaldarium. Des de 8:15 fins a 9:15 no es podrà circular amb vehicles per la plaça de la Font del Lleó, el carrer de Forn i el carrer Barcelona. Aquest és només el primer tall de trànsit dels pròxims 8 que falten fins que finalment se celebri l'Escaldarium el dia 11 de juliol. Durant els mesos de juliol i agost, l'oficina d'atenció a la ciutadania estarà tancada per les tardes. En cas de voler fer algun tràmit administratiu, l'oficina d'atenció ciutadana romandrà oberta virtualment a través del telèfon disponible al 938-665-1440 o amb el correu electrònic oh360@caldesdemontbui.cat en horaris de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 de la tarda. Respecte al temps d'avui, el sol torna a ser el protagonista amb alguns intervals de núvols durant el dia, però sense precipitacions. Les temperatures es mouen entre els 21 graus de primera hora i els 30 de màxima. Pel que fa a demà, ens espera un dia estable i ben assolellat. Al matí començarà amb temperatures fresques entre els 19 i els 20 graus i el termòmetre pujarà progressivament fins als 31 graus durant les hores centrals del dia. A la tarda predominarà el sol amb alguns intervals de núvols poc importants, sense cap risc de pluja. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la CIS de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres, a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ja és oficial, la Rec amb Làser continuarà a l'Hockey Lliga la temporada que ve. Aquest cap de setmana s'ha pogut confirmar la jugada que el club Hockey Caldes feia mesos que cuinava foc lent als despatxos. A Rec amb Làser, que ha tingut una mala temporada i ha baixat de categoria, ha aconseguit finalment comprar la plaça del segon equip de l'Igualada, i això els permetrà evitar el descens i quedar-se a l'Hockey Lliga la temporada vinent. Un moviment que ha estat necessari després d'una temporada molt fluixa, especialment durant la primera volta i d'una sanció exagerada de la Federació per les famoses goteres de les cremades. Per tot plegat, Eduard Candami seguirà al capdavant de l'equip que, tot i haver canviat molt pel que fa als jugadors, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a Primera Divisió Estatal. Avui finalitza el primer taller de robòtica, programació i impressió 3D que s'ha dut a terme al nou servei de robòtica municipal. Una vintena de joves han estrenat la nova sala de robòtica ubicada a l'espai El Carme. El curs va començar el passat dijous 25 de juny i han participat joves d'entre 12 i 17 anys. Durant les 20 hores de formació, els alumnes han creat dissenys per a impressió 3D, han après programació i han practicat soldadura en aparells tecnològics. L'objectiu era construir un videojoc a través d'una caixeta amb LEDs. Així ho explicava un dels professors del curs i co-creador de la Codornella, Aleix Badia, als micròfons de Ràdio Caldes.
2: Està sent molt divertit i molt engrescador. Crec que els joves s'estan motivant molt. A més, la gràcia és que és un curs que és bastant multidisciplinar. Hem fet des de disseny i impressió 3D, estem fent ara coses de soldadura amb electrònica, farem alguna cosa de programació i acabarem muntant una caixeta que acaba sent un joc. I els joves estan responent molt bé, la veritat. Sí, estem tenint molt bona resposta, tant des de la part com coordinadora del curs com des dels joves que, bueno, estan responent molt bé.
1: Tots els alumnes han quedat satisfets del que han après en tots aquests 5 dies. El que més destacant d'aquesta primera experiència és el dinamisme de les activitats, l'ajut i l'implicació dels professors, la sintonia grupal en l'adaptació a les diferents activitats i l'aprenentatge que han gaudit al llarg d'aquest taller. Afectacions al trànsit al llarg d'aquesta tarda per l'assaig en pirotècnia de l'Escaldarium. Des de 8:15 fins a 9:15 no es podrà circular amb vehicles per la plaça de la Font del Lleó, el carrer de Forn i el carrer Barcelona. Aquest és només el primer tall de trànsit dels pròxims 8 que falten fins que finalment se celebri l'Escaldarium el dia 11 de juliol. Durant els mesos de juliol i agost, l'oficina d'atenció a la ciutadania estarà tancada per les tardes. En cas de voler fer algun tràmit administratiu, l'oficina d'atenció ciutadana romandrà oberta virtualment a través del telèfon disponible al 938-665-1440 o amb el correu electrònic oh360@caldesdemontbui.cat en horaris de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 de la tarda. Respecte al temps d'avui, el sol torna a ser el protagonista amb alguns intervals de núvols durant el dia, però sense precipitacions. Les temperatures es mouen entre els 21 graus de primera hora i els 30 de màxima. Pel que fa a demà, ens espera un dia estable i ben assolellat. Al matí començarà amb temperatures fresques entre els 19 i els 20 graus i el termòmetre pujarà progressivament fins als 31 graus durant les hores centrals del dia. A la tarda predominarà el sol amb alguns intervals de núvols poc importants, sense cap risc de pluja. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Ràdio Caldes, 107.8. Ràdio Caldes, la banda sonora d'aquest estiu.

A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la CIS de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ja és oficial, el Rec amb Làser continuarà a l'Hockey Lliga la temporada que ve. Aquest cap de setmana s'ha pogut confirmar la jugada que el Club Hockey Caldes feia mesos que cuinava foc lent als despatxos. El Rec amb Làser, que ha tingut una mala temporada i ha baixat de categoria, ha aconseguit finalment comprar la plaça del segon equip de l'Igualada, i això els permetrà evitar el descens i quedar-se a l'Hockey Lliga la temporada vinent. Un moviment que ha estat necessari després d'una temporada molt fluixa, especialment durant la primera volta i d'una sanció exagerada de la Federació per les famoses goteres de les cremades. Per tot plegat, Eduard Candami seguirà al capdavant de l'equip que, tot i haver canviat molt pel que fa als jugadors, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a Primera Divisió Estatal. Avui finalitza el primer taller de robòtica, programació i impressió 3D que s'ha dut a terme al nou servei de robòtica municipal. Una vintena de joves han estrenat la nova sala de robòtica ubicada a l'espai El Carme. El curs va començar el passat dijous 25 de juny i han participat joves d'entre 12 i 17 anys. Durant les 20 hores de formació, els alumnes han creat dissenys per a impressió 3D, han après programació i han practicat soldadura en aparells tecnològics. L'objectiu era construir un videojoc a través d'una caixeta amb LEDs. Així ho explicava un dels professors del curs i co-creador de la Codornella, Aleix Badia, als micròfons de Ràdio Caldes.
2: Està sent molt divertit i molt engrescador. Crec que els joves s'estan motivant molt. A més, la gràcia és que és un curs que és bastant multidisciplinar. Hem fet des de disseny i impressió 3D, estem fent ara coses de soldadura amb electrònica, farem alguna cosa de programació i acabarem muntant una caixeta que acaba sent un joc. I els joves estan responent molt bé, la veritat. Sí, estem tenint molt bona resposta, tant des de la part com coordinadora del curs com des dels joves que, bueno, estan responent molt bé.
1: Tots els alumnes han quedat satisfets del que han après en tots aquests 5 dies. El que més destacant d'aquesta primera experiència és el dinamisme de les activitats, l'ajut i l'implicació dels professors, la sintonia grupal en l'adaptació a les diferents activitats i l'aprenentatge que han gaudit al llarg d'aquest taller. Afectacions al trànsit al llarg d'aquesta tarda per l'assaig en pirotècnia de l'Escaldàrium. Des de 8:15 fins a 9:15 no es podrà circular amb vehicles per la plaça de la Font del Lleó, el carrer de Forn i el carrer Barcelona. Aquest és només el primer tall de trànsit dels pròxims 8 que falten fins que finalment se celebri l'Escaldàrium el dia 11 de juliol. Durant els mesos de juliol i agost, l'oficina d'atenció a la ciutadania estarà tancada per les tardes. En cas de voler fer algun tràmit administratiu, l'oficina d'atenció ciutadana romandrà oberta virtualment a través del telèfon disponible al 938-665-1440 o amb el correu electrònic oh360@caldesdemontbui.cat en horaris de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 de la tarda. Respecte al temps d'avui, el sol torna a ser el protagonista amb alguns intervals de núvols durant el dia, però sense precipitacions. Les temperatures es mouen entre els 21 graus de primera hora i els 30 de màxima. Pel que fa a demà, ens espera un dia estable i ben assolellat. Al matí començarà amb temperatures fresques entre els 19 i els 20 graus i el termòmetre pujarà progressivament fins als 31 graus durant les hores centrals del dia. A la tarda predominarà el sol amb alguns intervals de núvols poc importants, sense cap risc de pluja. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Una hora per posar en valor la música feta a casa nostra. Fórmula Cat, la música en català a Ràdio Caldes.

De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Bon dia, són les dues.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Greu accident d'autocar al centre de Lleida. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a quarts de vuit del matí. Hi ha 44 ferits de diversa consideració, entre ells 4 de crítics. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
2: De l'abast del nombre de persones afectades, jo crec que és un dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més amb una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, com sort n'hem tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
1: És dimecres 1 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Veneçuela eleva a gairebé 2.000 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara, Sònia Kerr.
3: També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa.
1: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid.
3: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona, que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia.
1: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui.
3: La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims. Així ho viuen. Aquest matí ho vivien així els conductors.
4: La setmana passada me costó possiblemente 20-22 euros.
5: Nos queda un pe en verano para a veces, no sé si coger coche o en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
1: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona.
3: El Saló farà el recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director Soji Kawamori.
1: Als esports, Toni Castro, Joan Laporta pren possessió del càrrec de president del Barça.
6: Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau.
1: Volem saber també si la calor ens ha de donar treva, un cop d'ull al temps, amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. Ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país. Sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeinats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de Ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot el sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Illeries, també el Puig de Calm o la banda del Rocacorba. Una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Quatre persones han estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el balanç momentani de l'accident d'autobús que ha passat aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. UAU, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
8: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Félix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
2: Però de l'abast del nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més amb una zona tan urbana, pues, la Rambla de Ferran, doncs sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
8: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'un quart de vuit del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
9: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, perquè no n'ha calgut.
8: Bellostas ha detallat que hi ha una investigació oberta i que encara és molt d'hora per conèixer els motius de l'accident. Ha afegit, però, que hi ha imatges de càmeres on es veu el xoc i que aparentment sembla una pèrdua de control. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
1: Un accident que ha inundat també les xarxes socials de mostres de suport als afectats i que s'ha repetit també aquestes mostres al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
3: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis de emergència que hi han treballat després de l'accident.
1: No deixem el Parlament perquè en la vigília que la cambra aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. En la sessió de control d'avui, Junts, el PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
12: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dona sentit a aquesta legislatura.
11: I el president Illa s'hi ha compromès.
13: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
11: El govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest juliol per presentar el model proposat per Catalunya. Per la seva banda, el Partit Popular, Vox i Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE. Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
1: No deixem la cambra perquè l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur, lamenta que el Parlament rebutgés per vincular la llei per vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi.
3: La directora general d'Apartur, Marianne Muro, aposta per preservar l'autonomia local en aquest àmbit per evitar, diu, que 200.000 persones es quedin sense feina. Ho ha dit a la xarxa.
14: Que estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi, i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi i després perquè realment és una mala notícia perquè tenim que tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer.
3: La proposta de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els qui establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquests tipus d'allotjaments, però no va prosperar per l'oposició del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP.
1: Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació, avui també a la cambra, de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans. És un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los tant en territori català com a l'exterior. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
16: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
15: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
0: Notícies en xarxa.
1: Venezuela eleva 1.943 les persones mortes pels terratrèmols de la setmana passada i a més de 10.000 els ferits, són el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts.
3: Quan fa gairebé una setmana dels 6 mesos, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha explicat a la xarxa de la col·laboració que es pot fer des de casa nostra.
17: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad, es recomendable.
3: La plataforma SOS Venezuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: I atenció a aquesta nova troballa científica. Una analítica de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persona de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona. Més detalls. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cherielo és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
19: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU-217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
18: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
1: No deixem la salut perquè Catalunya ha registrat 218 morts atribuïbles a la temperatura durant el mes de juny. És la xifra més alta de la sèrie històrica.
3: I, de fet, multiplica per 4 l'anterior rècord, que data de l'any passat, amb 56 defuncions, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària. Les dades també mostren que 8 de cada 10 persones que han perdut la vida per les temperatures ho han fet durant l'última setmana del mes, just després de l'onada de calor.
1: A Barcelona, a prop d'una vintena d'empreses, tant de Barcelona com de l'àrea metropolitana, s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
21: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
20: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
22: Vinieron una empresa del tranvía y les dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer. Lo dieron un coach para que agarramos un poquito más de confianza y todo eso, nos sintiéramos un poquito mejor. Y los enseñaron el mundo laboral, donde están los tranvías, donde los arreglan.
23: Es un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això de no tocar un llibre des dels 8 anys.
20: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
1: El sector de les benzineres calcula que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes per part del govern espanyol. De fet, des d'avui, el descompte aplicat als consumidors particulars baixa dels 20 als 15 cèntims. Anna Ruiz, bon dia.
24: Hola, Marta, bon dia. La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. En definitiva, cau l'IVA reduït i també ho fan els ajuts directes. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
25: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
24: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
26: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20-22 euros.
5: Yo quedo en verano para... Para veces no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
24: El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
1: A les comarques gironines no deixem el transport perquè avui s'ha estrenat el reforç de la línia d'autobús E2, que enllaça Girona amb Torroella i l'Estartit. Suposen més hores de sortida en tots dos sentits, al llarg de tot l'any i de dilluns a divendres. Televisió de Girona, Marc Guives.
27: Un dels objectius que persegueix el reforç horari és que els passatgers de les dues parades properes a la costa puguin arribar a Girona ciutat abans de les 8 i abans de les 9. L'altre reforç important és el de les sortides de les dues, 2:45 i 3:15. Amb aquesta mesura es busca millorar un recorregut essencial per a treballadors i estudiants de les comarques del Gironès i el Baix Empordà. Ens ho explica la usuària Gina Parals.
28: La veritat és que molt bé, perquè trobo que Torroella està una mica abandonat amb les línies i tot això, perquè ja que no arriba el tren, tampoc els busos surten cada hora i a vegades és una mica complicat.
27: D'altra banda, l'última parada del servei serà la de les 9 de la nit.
1: I el govern ha tret a licitació l'estudi per construir un tren tramvia que connecti la Seu d'Urgell amb Andorra. És un pas important per al territori que l'alcalde de la Seu ha valorat molt positivament. El cost de l'obra, en cas que s'acabi executant, ascendiria als 250 milions d'euros. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
29: Aquest mes de juny, tant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, han confirmat la voluntat de tirar endavant aquesta connexió ferroviària per descongestionar la carretera N145. Des de la Seu, l'alcalde Joan Barreda valora positivament la idea, però creu que cal concretar quins beneficis o inconvenients pot comportar per la ciutat.
30: Sempre és una bona notícia, tot i que, evidentment, això està previst en aquest pla 2030-2040, i cap al final del tram, no? Per tant, és un tema molt a futur que s'ha d'anar treballant, s'ha d'anar concretant i s'ha d'anar mirant també en què la Seu surt beneficiat en tot això, no?
29: L'estudi contempla la creació d'una línia d'uns 20 quilòmetres que inclouria almenys 4 parades a l'Alt Urgell perquè començaria des de l'aeroport de la Seu i també faria parada a Montferrí, al municipi fronterer de les Valls de Valira. Des d'allà ja arribaria fins a Sant Julià de Lòria per connectar amb una segona línia fins a Escaldes-Engordany.
1: Les obres del nou arxiu de Barcelona, que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló, arrencaran el primer trimestre de l'any vinent, amb previsió d'inaugurar-lo al 2034. Ho ha anunciat l'alcalde, Jaume Collboni, qui ha dit que es tracta d'un projecte modernitzat i ampliat respecte al que es va presentar fa 8 anys i que havia quedat congelat. Jordi Casino, bon dia.
2: Bon dia, Marta. Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
4: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es poden fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert a la ciutat.
2: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.
1: I és moment per a la cultura. Avui amb el manga com a protagonista, perquè el dibuixant de manga de terror, Junji Ito, és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona. Es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de Labyrinth, Soji Kawamori, o la banda Ali, autora de la música de tancament de l'ànime que estem escoltant, Jujutsu Kaisen. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'ànime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han, o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
7: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, o sigui, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
6: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'ànime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol, o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
1: Anem ara fins a Mataró, perquè allà la Nau Gaudí mostra que la capital del Maresme va ser el laboratori de l'arquitecte en els seus inicis professionals. L'exposició Gaudí, Pagès i l'Obrera revela que la primera casa que va construir va ser un encàrrec de Salvador Pagès, el director de la societat cooperativa La Obrera Mataronense. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
8: Antoni Gaudí va dissenyar tres edificis a Mataró entre el 1878 i el 1883 per encàrrec de la cooperativa tèxtil La Obrera Mataronense. En concret, va projectar la casa del promotor de la cooperativa, Salvador Pagès, un immoble d'una planta que ja no es conserva, les latrines dels treballadors de la fàbrica i una nau de blanqueig de cotó, el que avui dia es coneix com a Nau Gaudí. La col·laboració entre Gaudí i Pagès va durar més d'una dècada. De fet, Gaudí havia de construir unes 30 cases per als operaris de la fàbrica i fins i tot un casino. Però la crisi de finals del segle XIX va aturar-ho tot. Ignasi Riera és un dels comissaris de la mostra.
9: Tenia molt clar que ell era un prestador de serveis, és a dir, que dissenyava perquè els demés poguessin utilitzar aquests edificis en les millors condicions. El fet de treballar tan bé com treballava ell la llum, tan bé com treballava ell els temes de ventilacions, són temes que avui estan al damunt de la taula amb les qüestions que ens preocupen, com són els habitatges socials.
8: L'últim dia per visitar la mostra és el 8 de novembre.
1: I compte enrere per a la 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic, una edició en què hi haurà 44 projeccions de 10 països asiàtics. El 9FM, Caral Arias.
10: Del 14 al 19 de juliol, Vic tornarà a viure una nova edició del Festival Nits de Cinema Oriental. En aquesta 23a edició, el Festival Nits projectarà 44 films, 38 llargmetratges i 6 curts, entre els quals hi ha una estrena mundial. Entre els títols de la programació hi ha 10 llargmetratges d'animació. A més, el festival li retrà homenatge a Doraemon. Quim Cruselles és director del Festival Nits.
0: És una festa multicultural, molt participativa, que conserva l'esperit de la seva primera edició, que és la de venir, veure cinema, compartir cultura i això, i veure pel·lícules que malauradament no arriben al nostre país.
10: Aquest any s'entregaran dos grans premis honorífics a figures rellevants del cinema d'arts marcials. Son Lomang i Saskia Van Rijswijk, que des d'angles diferents van revolucionar el cinema d'acció del Hong Kong.
1: I arriben els esports. Que avui ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Joan Laporta ha pres possessió avui del càrrec de president del Barça.
3: Bon dia, Marta. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau. Laporta també ha anunciat una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis i s'ha mostrat contundent contra els enemics del Barça.
11: Tindrem doncs un equip molt competitiu, i hi haurà doncs totes aquestes situacions que crec que agradaran molt al barcelonisme, però igual que us dic això, de la mateixa manera que us dic això, us dic que no podem baixar la guàrdia perquè hi han que no descansen. I davant dels atacs al nostre escut, davant dels atacs a la reputació del nostre club, sempre trobaran doncs un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
3: El Barça ha fet oficial la renovació d'Andreas Christensen després d'una temporada difícil per les lesions, amb només 16 partits entre totes les competicions. El central danès ha acceptat una proposta a la baixa per continuar dues temporades més. En bàsquet, el Rayo de Montserrat serà present a la samarreta del Kitsanàs Manresa, un club que canvia de marca i aposta per l'empresa local Turion. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
12: El Kitsanàs Manresa ha fet oficial el seu nou proveïdor de roba esportiva per les properes tres temporades. Es tracta de la firma manresana Turion, una empresa quilòmetre zero que s'encarregarà de vestir tant el primer equip de la Lliga CB com totes les categories inferiors. Eric Planes és el gerent de Turion i explicava el nou disseny.
13: Doncs el disseny es va fer conjuntament amb Kitsanàs, Turion i el club. Va haver-hi un disseny inicial per part de Kitsanàs. Llavors el club i nosaltres doncs, ho vam tenir que adaptar amb les normes ACB, també amb el patró, i llavors, bueno, és allò que dèiem, no?, que volíem donar-li una identitat pròpia a la samarreta, que sigui, sobretot, d'aquí, de la nostra terra.
12: La intenció del Kitsanàs Manresa és que les noves equipacions ja estiguin disponibles d'aquí 15 dies a la botiga del Nou Congost.
3: I encara un apunt de bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de l'ala pivot Carol Guerrero, la barcelonina, que ha signat una mitjana de 7,8 punts, 3,5 rebots i 8,2 de valoració per partit a la Lliga Femenina, viurà la seva tercera temporada a Fontejau.
1: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Sota les llambordes, el racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món, llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marcar. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes.
1: Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conchi Sánchez.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Paraules, música i lletres a la fresca. L'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia.
1: Paraules, música i lletres a la fresca. Cada dijous de 7 a 9 del vespre amb Conchi Sánchez.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Greu accident d'autocar al centre de Lleida. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a 8:15 a.m. Hi ha 44 ferits de diversa consideració, entre ells 4 de crítics. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven cap al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és precisament un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
2: De l'abast i nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més, en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
0: És dimecres 1 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Venezuela eleva gairebé 2.000 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Sònia Kerr.
3: També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa.
0: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid.
3: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia.
0: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui.
3: La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims. Així ho vivien aquest matí els conductors.
4: La setmana passada me costó possiblemente 20-22 euros.
5: Yo creo que en verano para a veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no se tendrá más llegar.
0: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona.
3: El saló es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director Shoji Kawamori.
0: Als esports, Toni Castro, Joan Laporta pren possessió del càrrec de president del Barça.
6: Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau.
0: I volem saber quina és la previsió de calor de cara a les properes hores. El temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país. Sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeinats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de Ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot al sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Illeries, també el Puigcalm o la banda del Rocacorba. Una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Cinc persones han estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el nou balanç provisional de l'accident d'autobús d'aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Ja ha obert una investigació, però tot apunta a una pèrdua de control. Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
8: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
2: Però de l'abast i el nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més, en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
8: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'un quart de vuit del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
9: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, perquè no n'ha calgut.
8: Bellostas ha detallat que hi ha una investigació oberta i que encara és molt d'hora per conèixer els motius de l'accident. Ha afegit, però, que hi ha imatges de càmeres on es veu el xoc i que aparentment sembla una pèrdua de control. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
0: Un accident, per cert, que ha inundat les xarxes socials de mostres de suport per als afectats, que s'han repetit també al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
3: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
0: Ens quedem a la cambra perquè justament la vigília que el Parlament aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. A la sessió de control d'avui, Junts, el PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
12: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
11: I el president Illa s'hi ha compromès.
10: Tots els acords hi estic compromès en particular amb el que hem arribat també amb el seu grup en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
11: El govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest juliol per presentar el model proposat per Catalunya. Per la seva banda, el Partit Popular, Vox i Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE. Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
0: Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació avui al Parlament de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los, tant en territori català com a l'exterior. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
14: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
13: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
1: Notícies en xarxa.
0: Veneçuela eleva 1.943 les persones mortes pels terratrèmols de la setmana passada i a més de 10.000 els ferits, són el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes mortals espanyoles i a 150 els desapareguts.
3: Quan fa gairebé una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Veneçuela Barcelona, ha explicat a la xarxa com podem col·laborar-hi des de casa nostra.
15: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable.
3: La plataforma SOS Veneçuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
0: En matèria sanitària, l'anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cherielo és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
17: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU-217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
16: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
0: Prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i de l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
19: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
18: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
20: Vinieron una empresa del tranvía y le dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer. Lo dieron un coach para que agarramos un poquito más de confianza y todo eso, nos sintiéramos un poquito mejor. Y los enseñaron el mundo laboral, dónde están los tranvías, dónde los arreglan.
21: Es un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
18: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
0: Encara en relació amb l'educació, enguany han baixat lleugerament les peticions de plaça d'infantil 3 a la pública per al curs que ve. En canvi, pugen les sol·licituds a primer d'ESO.
3: Un 66% de famílies han demanat plaça per I3, un punt per sota respecte de l'any passat. S'han rebut 50.000 sol·licituds, tant per a centres públics com concertats, enfront de les 54.000 de l'any passat. A primer d'ESO, les xifres mostren estabilitat amb un 87% de peticions per a la pública.
0: I un apunt de successos, els Mossos han detingut a l'Hospitalet de Llobregat dos adolescents menors d'edat acusats de fer tocaments a dues noies, també menors.
3: Els fets van passar ahir a la tarda a la piscina del complex municipal L'Hospitalet Nord.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El sector de les benzineres calcula que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. De fet, des d'avui, el descompte aplicat als consumidors particulars baixa dels 20 als 15 cèntims. Anna Ruiz, bon dia.
4: Hola, Marta, bon dia. La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. En definitiva, cau l'IVA reduït i també ho fan els ajuts directes. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
5: Els combustibles...
4: Servei és...

0: El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
1: Són 3:15 i seguim en plan econòmica. La Unió Europea aplica des d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afecta principalment les empreses xineses, com per exemple Temu, Shein o AliExpress, i vol donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus.
2: L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic, perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC, Cristian Castillo, ha explicat a la xarxa les raons d'aquest recàrrec.
3: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística.
2: La Comissió Europea insisteix que no es tracta d'una mesura proteccionista i que tampoc està dissenyada contra la Xina.
1: Les obres del nou arxiu de Barcelona, que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló, arrencaran el primer trimestre de l'any vinent, amb previsió d'inaugurar-lo el 2034. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni. Jordi Casino, bon dia.
4: Bon dia, Marta. Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania, amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
5: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es poden fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert a la ciutat.
4: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.
1: Ens situem ara a l'Alt Penedès. L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert al jaciment als Casots de Subirats les restes d'una nova espècie de gossos que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. El jaciment penedesenc és el primer del món a identificar aquesta espècie. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
6: Avui el jaciment dels Casots a Subirats ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie de gossos amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion mollasolai i Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
7: I el gènere aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard, també, és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Paludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires, dius, és l'última, però és la més primitiva.
6: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als Casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
1: I moment per a la cultura. Avui amb el Japó com a protagonista, perquè el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de la Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de Labyrinth, Soji Kawamori, o la banda Ali, a qui estem escoltant, i que és autora de la música de tancament de l'anime Jujutsu Kaisen. Té tots els detalls del Manga Barcelona. El David Navarro, bon dia, David.
8: Bon dia. La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
9: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell, està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, sí, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
8: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
1: I ho hem sabut fa poca estona. El trasllat de les obres profanes de Sixena podria començar el proper 6 de juliol. Així ho ha comunicat el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el govern aragonès, però el museu encara no compta amb el vistiplau de l'executiu.
2: Fonts del museu informen que es tracta d'obres que no tenen res a veure amb les pintures de la sala capitular. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir.
1: I l'Amfiteatre Romà de Tarragona serà el primer del món en tenir una experiència de realitat mixta. Serà sota el nom de Clam de Tàrraco. Per aconseguir-ho, l'Ajuntament de Tarragona ha unit forces amb PortAventura World, Radio Ciutat de Tarragona. Eduard París.
10: Aquest projecte permetrà als visitants descobrir com era aquest espai emblemàtic durant l'època romana, ara fa gairebé 2.000 anys. Durant l'acte de presentació, l'alcalde Rubén Viñuales ha destacat que el projecte representa una nova manera d'explicar el patrimoni, fent-lo més accessible, atractiu i comprensible tant per als visitants com per a la ciutadania, especialment per a les noves generacions.
11: Aquesta iniciativa ens permet incorporar nous llenguatges i noves eines per apropar la història de Tàrraco a tots els públics. I ho fa des del respecte absolut i profund pel monument, sense substituir-lo ni alterar-lo, sinó ajudant-nos a imaginar-lo, a entendre'l i a recuperar-ne el context original.
10: Mitjançant unes ulleres de realitat mixta, l'experiència combina la contemplació directa del monument amb recreacions digitals, àudio espacial i una narració immersiva amb una durada d'uns 13 minuts.
1: I la periodista i corresponsal Rosa Maria Calaf ha guanyat el Premi Nacional de Televisió 2026, que atorga el Ministeri de Cultura.
2: El jurat, per unanimitat, ha reconegut el llegat d'una figura pionera en el reporterisme televisiu i ha afegit que, com la corresponsal més veterana de Ràdio Televisió Espanyola, va formar part dels serveis informatius en un temps en què les dones tenien una representació anecdòtica en el periodisme.
1: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Joan Laporta ha pres ja possessió del càrrec de president del Barça.
12: Bon dia, Marta. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març. La fi de la remodelació del nou Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau. Laporta també ha anunciat una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis i s'ha mostrat contundent contra els enemics del Barça.
13: Tindrem doncs, un equip molt competitiu i hi haurà doncs, totes aquestes situacions que crec que agradaran molt al barcelonisme, però igual que us dic això, de la mateixa manera que us dic això, us dic que no podem baixar la guàrdia perquè hi ha que no descansen. I davant dels atacs al nostre escut, davant dels atacs a la reputació del nostre club, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
12: El Barça, per cert, ha fet oficial la renovació d'Andreas Christensen després d'una temporada difícil per les lesions, amb només 16 partits entre totes les competicions. El central danès ha acceptat una proposta a la baixa per continuar dues temporades més. I encara en futbol, a la segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha incorporat el basc Alain Ribeiro, migcampista ofensiu polivalent de 28 anys, que arriba del Pontevedra, on ha signat 10 gols aquesta temporada. Tot plegat s'ha anunciat un dia després de fer-se oficial la renovació de l'entrenador Ferran Costa. En hoquei, el Recamp Lázar Caldas mantindrà la categoria a l'hoquei Lliga Masculina gràcies a un acord amb l'Igualada. Ràdio Caldas, Aleix Marí.
14: El Recamp Lázar ha tingut una mala temporada i ha descendit de la màxima categoria com a tercer per la cua, però ha aconseguit un acord amb l'Igualada per aconseguir la plaça d'hoquei Lliga del segon equip igualadí. El club calderí es va posar les mans a l'obra en les negociacions i això ha acabat donant els seus resultats resultats aquest cap de setmana, quan s'ha jugat el Manlleu Vilafranca d'Hockey Lliga Plata, que estava pendent, i la federació ha pogut ratificar l'acord per la plaça de primera categoria. Oficialment, el pacte entre el Caldes i l'Igualada ha estat l'intercanvi de la plaça de primera per la plaça de segona, i per altra banda, el club calderí ha fitxat el porter de l'Igualada, Ferran Busquets, per un valor de 40.000 euros. Eduard Candami, doncs, seguirà a la banqueta d'un equip que, tot i estar molt canviat en quant a noms, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a primera divisió estatal.
12: En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de l'ala pivot Carol Guerrero. La barcelonina, amb una mitjana de 7,8 punts, 3,5 rebots i 8,2 de valoració per partit, viurà la seva tercera temporada a Fontejau. Escoltem el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
15: Molt contents de que la Carol continuï un any més a Girona, una jugadora en constant evolució, que segueix sumant en diferents aspectes del joc. A banda del seu tir exterior, doncs, ha evolucionat en molts aspectes del joc, amb la seva defensa, amb la seva lectura de joc, i que de ben segur ens seguirà ajudant a ser cada vegada millor equip.
12: I Dubai té a punt el fitxatge del jugador de la penya del Joventut de Badalona, Yannick Krach. Segons ha pogut saber la xarxa, l'equip dels Emirats Àrabs pagarà la clàusula de l'holandès amb la intenció de cedir-lo al primer any. Diferents equips, Marta, de la Lliga Endesa estan interessats en la cessió.
1: Gràcies, Toni Castro, per aquesta novetat per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà a partir de les 2, com sempre. Que tingueu bona tarda.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ja és oficial, la Rec amb la SER continuarà a l'Hockey Lliga la temporada que ve. Aquest cap de setmana s'ha pogut confirmar la jugada que el club Hockey Caldes feia mesos que cuinava foc lent als despatxos. La Rec amb la SER, que ha tingut una mala temporada i ha baixat de categoria, ha aconseguit finalment comprar la plaça al segon equip de l'Igualada i això els permetrà evitar el descens i quedar-se a l'Hockey Lliga la temporada que ve. Un moviment que ha estat necessari després d'una temporada molt fluixa, especialment durant la primera volta, i d'una sanció exagerada de la federació per les famoses goteres de les cremades. Per tot plegat, Eduard Candami seguirà al capdavant de l'equip que, tot haver canviat molt pel que fa als jugadors, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a primera divisió estatal. Avui finalitza el primer taller de robòtica, programació i impressió 3D que s'ha dut a terme al nou servei de robòtica municipal. Una vintena de joves han estrenat la nova sala de robòtica ubicada a l'espai El Carme. El curs va començar el passat dijous 25 de juny i han participat joves d'entre 12 i 17 anys. Durant les 20 hores de formació, els alumnes han creat dissenys per a impressió 3D, han après programació i han practicat soldadura en aparells electrònics. L'objectiu era construir un videojoc a través d'una caixeta amb LEDs. Així ho explicava un dels professors del curs i cocreador de la Codornella, Aleix Badia, als micròfons de Ràdio Caldes.
2: Està sent molt divertit i molt engrescador. Crec que els joves s'estan motivant molt. A més, la gràcia és que és un curs que és bastant multidisciplinar. Hem fet des de disseny i impressió 3D, estem fent ara coses de soldadura amb electrònica, farem alguna de programació i acabarem muntant una caixeta que acaba sent un joc. I els joves estan responent molt bé, la veritat. Sí, estem tenint molt bona resposta, tant des de, com més des de la part com coordinadora del curs com des dels joves que estan responent molt bé.
1: Tots els alumnes han quedat satisfets del que han après en tots aquests 5 dies. El que més destaquen d'aquesta primera experiència és el dinamisme de les activitats, l'ajut i l'implicació dels professors, la sintonia grupal en l'adaptació a les diferents activitats i l'aprenentatge que han gaudit al llarg d'aquest taller. Ja ha tancat el procés de regularització d'immigrants, un procés que va començar a mitjans d'abril i amb el tancament d'ahir ja ha confirmat les dades de les persones acollides en aquesta acció. Un total de 177 sol·licituds han estat tramitades a Caldes, de les 200.000 de Catalunya i més d'un milió a Espanya. Des d'algunes entitats socials i partits polítics ja treballen en la recollida de firmes per continuar ampliant la vigència del procediment. El Vallès Oriental ja disposa del nou pla estratègic per al 2026-2033, un document que defineix les principals línies d'actuació per impulsar el desenvolupament econòmic i l'ocupació a la comarca en els pròxims 7 anys. Les principals missions estratègiques són impuls i modernització dels polígons industrials, l'actualització i competitivitat del teixit productiu, garantiment d'una ocupació inclusiva i de qualitat i, finalment, connexió de formació i talent amb el teixit productiu. Una proposta que té com a objectiu potenciar econòmicament la comarca. L'Ajuntament ha donat 1.500 euros a les persones afectades pels terratrèmols a Veneçuela. El consistori s'ha sumat a la crida d'emergència i ha extret una partida d'ajuts a aquest import que va destinat al Fons Català de Cooperació. A hores d'ara es calculen unes 50.000 persones desaparegudes i prop de 2.000 morts a banda dels danys d'infraestructures i serveis essencials. Afectacions al trànsit al llarg d'aquesta tarda per l'assaig en pirotècnia de l'Escaldàrium. Des de 8:15 fins a 9:15 no es podrà circular amb vehicles per la plaça de la Font del Lleó, el carrer de Forn i el carrer de Barcelona. Aquest és només el primer tall de trànsit dels pròxims 8 que falten fins que finalment se celebri l'Escaldàrium el dia 11 de juliol. Durant els mesos de juliol i agost, l'oficina d'atenció a la ciutadania estarà tancada per les tardes. En cas de voler fer algun tràmit administratiu, l'oficina d'atenció ciutadana romandrà oberta virtualment a través del telèfon disponible o amb el correu electrònic oh360@caldesdemontbui.cat en horaris de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 de la tarda. Respecte al temps d'avui, hi ha novetats amb la tònica de la setmana. Després d'una matinada que ha començat amb 23 graus i un dia amb un cel enterbolit de núvols, les màximes no han superat els 30 graus. Amb les novetats d'algunes pluges als municipis veïns pel costat nord que poden arribar a caure algunes gotes. Pel que fa demà, ens espera un dia assolellat amb unes mínimes de 19 graus a les primeres hores del matí i uns 32 graus de màximes al migdia. No s'esperen núvols ni pluges i el vent serà suau al llarg de tota la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu. Tonight.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Ai!

0: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.
1: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: be May. Música d'avui i de sempre. Música per a tots els gustos. La fórmula de Ràdio Caldes.
1: Sota les llambordes, el racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món, llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície, travessa les llambordes.
0: Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conchi Sánchez.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ja és oficial, la Rec amb la Sar continuarà a l'Hockey Lliga la temporada que ve. Aquest cap de setmana s'ha pogut confirmar la jugada que el club Hockey Caldes feia mesos que cuinava foc lent als despatxos. La Rec amb la Sar, que ha tingut una mala temporada i ha baixat de categoria, ha aconseguit finalment comprar la plaça del segon equip de l'Igualada i això els permetrà evitar el descens i quedar-se a l'Hockey Lliga la temporada que ve. Un moviment que ha estat necessari després d'una temporada molt fluixa, especialment durant la primera volta, i d'una sanció exagerada de la federació per les famoses goteres de les cremades. Per tot plegat, Eduard Candami seguirà al capdavant de l'equip que, tot haver canviat molt pel que fa als jugadors, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a primera divisió estatal. Avui finalitza el primer taller de robòtica, programació i impressió 3D que s'ha dut a terme al nou servei de robòtica municipal. Una vintena de joves han estrenat la nova sala de robòtica ubicada a l'espai El Carme. El curs va començar el passat dijous 25 de juny i han participat joves d'entre 12 i 17 anys. Durant les 20 hores de formació, els alumnes han creat dissenys per a impressió 3D, han après programació i han practicat soldadura en aparells electrònics. L'objectiu era construir un videojoc a través d'una caixeta amb LEDs. Així ho explicava un dels professors del curs i cocreador de la Codornella, Aleix Badia, als micròfons de Ràdio Caldes.
2: Està sent molt divertit i molt engrescador. Crec que els joves s'estan motivant molt. A més, la gràcia és que és un curs que és bastant multidisciplinar. Hem fet des de disseny i impressió 3D, estem fent ara coses de soldadura amb electrònica, farem alguna cosa de programació i acabarem muntant una caixeta que acaba sent un joc. I els joves estan responent molt bé, la veritat. Sí, estem tenint molt bona resposta, tant des de la part com coordinadora del curs com des dels joves que, bueno, estan responent molt bé.
1: Tots els alumnes han quedat satisfets del que han après en tots aquests 5 dies. El que més destaquen d'aquesta primera experiència és el dinamisme de les activitats, l'ajut i l'implicació dels professors, la sintonia grupal en l'adaptació a les diferents activitats i l'aprenentatge que han gaudit al llarg d'aquest taller. Ja ha tancat el procés de regularització d'immigrants, un procés que va començar a mitjans d'abril i amb el tancament d'ahir ja ha confirmat les dades de les persones acollides en aquesta acció. Un total de 177 sol·licituds han estat tramitades a Caldes, de les 200.000 de Catalunya i més d'un milió a Espanya. Des d'algunes entitats socials i partits polítics ja treballen en la recollida de firmes per continuar ampliant la vigència del procediment. El Vallès Oriental ja disposa del nou pla estratègic per al 2026-2033, un document que defineix les principals línies d'actuació per impulsar el desenvolupament econòmic i l'ocupació a la comarca en els pròxims 7 anys. Les principals missions estratègiques són impuls i modernització dels polígons industrials, l'actualització i competitivitat del teixit productiu, garantiment d'una ocupació inclusiva i de qualitat i, finalment, connexió de formació i talent amb el teixit productiu. Una proposta que té com a objectiu potenciar econòmicament la comarca. L'Ajuntament ha donat 1.500 euros a les persones afectades pels terratrèmols a Veneçuela. El consistori s'ha sumat a la crida d'emergència i ha extret una partida d'ajuts a aquest import que va destinat al Fons Català de Cooperació. A hores d'ara es calculen unes 50.000 persones desaparegudes i prop de 2.000 morts a banda dels danys d'infraestructures i serveis essencials. Afectacions al trànsit al llarg d'aquesta tarda per l'assaig en pirotècnia de l'Escaldàrium. Des de 8:15 fins a 9:15 no es podrà circular amb vehicles per la plaça de la Font del Lleó, el carrer de Forn i el carrer de Barcelona. Aquest és només el primer tall de trànsit dels pròxims 8 que falten fins que finalment se celebri l'Escaldàrium el dia 11 de juliol. Durant els mesos de juliol i agost, l'oficina d'atenció a la ciutadania estarà tancada per les tardes. En cas de voler fer algun tràmit administratiu, l'oficina d'atenció ciutadana romandrà oberta virtualment a través del telèfon disponible o amb el correu electrònic oh360@caldesdemontbui.cat en horaris de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 de la tarda. Respecte al temps d'avui, hi ha novetats amb la tònica de la setmana. Després d'una matinada que ha començat amb 23 graus i un dia amb un cel enterbolit de núvols, les màximes no han superat els 30 graus. Amb les novetats d'algunes pluges als municipis veïns pel costat nord que poden arribar a caure algunes gotes. Pel que fa demà, ens espera un dia assolellat amb unes mínimes de 19 graus a les primeres hores del matí i uns 32 graus de màximes al migdia. No s'esperen núvols ni pluges i el vent serà suau al llarg de tota la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Estiu 2026 a Ràdio Caldes.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, la banda sonora d'aquest estiu.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ja és oficial, la Rec amb la Sar continuarà a l'Hockey Lliga la temporada que ve. Aquest cap de setmana s'ha pogut confirmar la jugada que el club Hockey Caldes feia mesos que cuinava foc lent als despatxos. La Rec amb la Sar, que ha tingut una mala temporada i ha baixat de categoria, ha aconseguit finalment comprar la plaça del segon equip de l'Igualada i això els permetrà evitar el descens i quedar-se a l'Hockey Lliga la temporada que ve. Un moviment que ha estat necessari després d'una temporada molt fluixa, especialment durant la primera volta, i d'una sanció exagerada de la federació per les famoses goteres de les cremades. Per tot plegat, Eduard Candami seguirà al capdavant de l'equip que, tot haver canviat molt pel que fa als jugadors, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a primera divisió estatal. Avui finalitza el primer taller de robòtica, programació i impressió 3D que s'ha dut a terme al nou servei de robòtica municipal. Una vintena de joves han estrenat la nova sala de robòtica ubicada a l'espai El Carme. El curs va començar el passat dijous 25 de juny i han participat joves d'entre 12 i 17 anys. Durant les 20 hores de formació, els alumnes han creat dissenys per a impressió 3D, han après programació i han practicat soldadura en aparells electrònics. L'objectiu era construir un videojoc a través d'una caixeta amb LEDs. Així ho explicava un dels professors del curs i cocreador de la Codornella, Aleix Badia, als micròfons de Ràdio Caldes.
2: Està sent molt divertit i molt engrescador. Crec que els joves s'estan motivant molt. A més, la gràcia és que és un curs que és bastant multidisciplinar. Hem fet des de disseny i impressió 3D, estem fent ara coses de soldadura amb electrònica, farem alguna cosa de programació i acabarem muntant una caixeta que acaba sent un joc. I els joves estan responent molt bé, la veritat. Sí, estem tenint molt bona resposta, tant des de, com més des de la part com coordinadora del curs com des dels joves que estan responent molt bé.
1: Tots els alumnes han quedat satisfets del que han après en tots aquests 5 dies. El que més destaquen d'aquesta primera experiència és el dinamisme de les activitats, l'ajut i l'implicació dels professors, la sintonia grupal en l'adaptació a les diferents activitats i l'aprenentatge que han gaudit al llarg d'aquest taller. Ja ha tancat el procés de regularització d'immigrants, un procés que va començar a mitjans d'abril i amb el tancament d'ahir ja ha confirmat les dades de les persones acollides en aquesta acció. Un total de 177 sol·licituds han estat tramitades a Caldes, de les 200.000 de Catalunya i més d'un milió a Espanya. Des d'algunes entitats socials i partits polítics ja treballen en la recollida de firmes per continuar ampliant la vigència del procediment. El Vallès Oriental ja disposa del nou Pla Estratègic per al 2026-2033, un document que defineix les principals línies d'actuació per impulsar el desenvolupament econòmic i l'ocupació a la comarca en els pròxims 7 anys. Les principals missions estratègiques són impuls i modernització dels polígons industrials, l'actualització i competitivitat del teixit productiu, garantiment d'una ocupació inclusiva i de qualitat i, finalment, connexió de formació i talent amb el teixit productiu. Una proposta que té com a objectiu potenciar econòmicament la comarca. L'Ajuntament ha donat 1.500 euros a les persones afectades pels terratrèmols a Veneçuela. El consistori s'ha sumat a la crida d'emergència i ha extret una partida d'ajuts a aquest import que va destinat al Fons Català de Cooperació. A hores d'ara es calculen unes 50.000 persones desaparegudes i prop de 2.000 morts a banda dels danys d'infraestructures i serveis essencials. Afectacions al trànsit al llarg d'aquesta tarda per l'assaig en pirotècnia de l'Escaldàrium. Des de 8:15 fins a 9:15 no es podrà circular amb vehicles per la plaça de la Font del Lleó, el carrer de Forn i el carrer de Barcelona. Aquest és només el primer tall de trànsit dels pròxims 8 que falten fins que finalment se celebri l'Escaldàrium el dia 11 de juliol. Durant els mesos de juliol i agost, l'oficina d'atenció a la ciutadania estarà tancada per les tardes. En cas de voler fer algun tràmit administratiu, l'oficina d'atenció ciutadana romandrà oberta virtualment a través del telèfon disponible o amb el correu electrònic oh360@caldesdemontbui.cat en horaris de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 de la tarda. Respecte al temps d'avui, hi ha novetats amb la tònica de la setmana. Després d'una matinada que ha començat amb 23 graus i un dia amb un cel enterbolit de núvols, les màximes no han superat els 30 graus. Amb les novetats d'algunes pluges als municipis veïns pel costat nord que poden arribar a caure algunes gotes. Pel que fa demà, ens espera un dia assolellat amb unes mínimes de 19 graus a les primeres hores del matí i uns 32 graus de màximes al migdia. No s'esperen núvols ni pluges i el vent serà suau al llarg de tota la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

light is on.

A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. I'm a

0: sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, l'assís de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Música d'avui i de sempre. Música per tots els gustos. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: Són les 6. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ja és oficial, la Recamp Lacer continuarà a l'Hockey Lliga la temporada que ve. Aquest cap de setmana s'ha pogut confirmar la jugada que el club Hockey Caldes feia mesos que cuinava foc lent als despatxos. La Recamp Lacer, que ha tingut una mala temporada i ha baixat de categoria, ha aconseguit finalment comprar la plaça del segon equip de l'Igualada i això els permetrà evitar el descens i quedar-se a l'Hockey Lliga la temporada que ve. Un moviment que ha estat necessari després d'una temporada molt fluixa, especialment durant la primera volta, i d'una sanció exagerada de la Federació per les famoses goteres de les cremades. Per tot plegat, Eduard Candami seguirà al capdavant de l'equip que, tot haver canviat molt pel que fa als jugadors, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a Primera Divisió Estatal. Avui finalitza el primer taller de robòtica, programació i impressió 3D que s'ha dut a terme al nou servei de robòtica municipal. Una vintena de joves han estrenat la nova sala de robòtica ubicada a l'espai El Carme. El curs va començar el passat dijous 25 de juny i han participat joves d'entre 12 i 17 anys. Durant les 20 hores de formació, els alumnes han creat dissenys per a impressió 3D, han après programació i han practicat soldadura en aparells electrònics. L'objectiu era construir un videojoc a través d'una caixeta amb LEDs. Així ho explicava un dels professors del curs i cocreador de la Codornella, Aleix Badia, als micròfons de Ràdio Caldes.
2: Està sent molt divertit i molt engrescador. Crec que els joves s'estan motivant molt. A més, la gràcia és que és un curs que és bastant multidisciplinar. Hem fet des de disseny i impressió 3D, estem fent ara coses de soldadura amb electrònica, farem alguna cosa de programació i acabarem muntant una caixeta que acaba sent un joc. I els joves estan responent molt bé, la veritat. Sí, estem tenint molt bona resposta, tant des de, com més des de la part com coordinadora del curs com des dels joves que estan responent molt bé.
1: Tots els alumnes han quedat satisfets del que han après en tots aquests 5 dies. El que més destaquen d'aquesta primera experiència és el dinamisme de les activitats, l'ajut i l'implicació dels professors, la sintonia grupal en l'adaptació a les diferents activitats i l'aprenentatge que han gaudit al llarg d'aquest taller. Ja ha tancat el procés de regularització d'immigrants, un procés que va començar a mitjans d'abril i amb el tancament d'ahir ja ha confirmat les dades de les persones acollides en aquesta acció. Un total de 177 sol·licituds han estat tramitades a Caldes, de les 200.000 de Catalunya i més d'un milió a Espanya. Des d'algunes entitats socials i partits polítics ja treballen en la recollida de firmes per continuar ampliant la vigència del procediment. El Vallès Oriental ja disposa del nou pla estratègic per al 2026-2033, un document que defineix les principals línies d'actuació per impulsar el desenvolupament econòmic i l'ocupació a la comarca en els pròxims 7 anys. Les principals missions estratègiques són impuls i modernització dels polígons industrials, l'actualització i competitivitat del teixit productiu, garantiment d'una ocupació inclusiva i de qualitat i, finalment, connexió de formació i talent amb el teixit productiu. Una proposta que té com a objectiu potenciar econòmicament la comarca. L'Ajuntament ha donat 1.500 euros a les persones afectades pels terratrèmols a Veneçuela. El consistori s'ha sumat a la crida d'emergència i ha extret una partida d'ajuts a aquest import que va destinat al Fons Català de Cooperació. A hores d'ara es calculen unes 50.000 persones desaparegudes i prop de 2.000 morts a banda dels danys d'infraestructures i serveis essencials. Afectacions al trànsit al llarg d'aquesta tarda per l'assaig en pirotècnia de l'Escaldàrium. Des de 8:15 fins a 9:15 no es podrà circular amb vehicles per la plaça de la Font del Lleó, el carrer de Forn i el carrer de Barcelona. Aquest és només el primer tall de trànsit dels pròxims 8 que falten fins que finalment se celebri l'Escaldàrium el dia 11 de juliol. Durant els mesos de juliol i agost, l'oficina d'atenció a la ciutadania estarà tancada per les tardes. En cas de voler fer algun tràmit administratiu, l'oficina d'atenció ciutadana romandrà oberta virtualment a través del telèfon disponible o amb el correu electrònic oh360@caldesdemontbui.cat en horaris de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 de la tarda. Respecte al temps d'avui, hi ha novetats amb la tònica de la setmana. Després d'una matinada que ha començat amb 23 graus i un dia amb un cel enterbolit de núvols, les màximes no han superat els 30 graus. Amb les novetats d'algunes pluges als municipis veïns pel costat nord que poden arribar a caure algunes gotes. Pel que fa demà, ens espera un dia assolellat amb unes mínimes de 19 graus a les primeres hores del matí i uns 32 graus de màximes al migdia. No s'esperen núvols ni pluges i el vent serà suau al llarg de tota la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Ràdio Caldes, la banda sonora d'aquest estiu.

0: dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'estiu.

0: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ja és oficial, el Rec amb l'Acer continuarà l'Hockey Lliga la temporada que ve. Aquest cap de setmana s'ha pogut confirmar la jugada que el club Hockey Caldes feia mesos que cuinava foc lent als despatxos. El Rec amb l'Acer, que ha tingut una mala temporada i ha baixat de categoria, ha aconseguit finalment comprar la plaça del segon equip de l'Igualada i això els permetrà evitar el descens i quedar-se a l'Hockey Lliga la temporada que ve. Un moviment que ha estat necessari després d'una temporada molt fluixa, especialment durant la primera volta, i d'una sanció exagerada de la federació per les famoses goteres de les cremades. Per tot plegat, Eduard Candami seguirà al capdavant de l'equip que, tot haver canviat molt pel que fa als jugadors, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a primera divisió estatal. Avui finalitza el primer taller de robòtica, programació i impressió 3D que s'ha dut a terme al nou servei de robòtica municipal. Una vintena de joves han estrenat la nova sala de robòtica ubicada a l'espai El Carme. El curs va començar el passat dijous 25 de juny i han participat joves d'entre 12 i 17 anys. Durant les 20 hores de formació, els alumnes han creat dissenys per a impressió 3D, han après programació i han practicat soldadura en aparells electrònics. L'objectiu era construir un videojoc a través d'una caixeta amb LEDs. Així ho explicava un dels professors del curs i cocreador de la Codornella, Aleix Badia, als micròfons de Ràdio Caldes.
2: Està sent molt divertit i molt engrescador. Crec que els joves s'estan motivant molt. A més, la gràcia és que és un curs que és bastant multidisciplinar. Hem fet des de disseny i impressió 3D, estem fent ara coses de soldadura amb electrònica, farem alguna cosa de programació i acabarem muntant una caixeta que acaba sent un joc. I els joves estan responent molt bé, la veritat. Sí, estem tenint molt bona resposta, tant des de la part com coordinadora del curs com des dels joves que estan responent molt bé.
1: Tots els alumnes han quedat satisfets del que han après en tots aquests 5 dies. El que més destaquen d'aquesta primera experiència és el dinamisme de les activitats, l'ajut i l'implicació dels professors, la sintonia grupal en l'adaptació a les diferents activitats i l'aprenentatge que han gaudit al llarg d'aquest taller. Ja ha tancat el procés de regularització d'immigrants, un procés que va començar a mitjans d'abril i amb el tancament d'ahir ja ha confirmat les dades de les persones acollides en aquesta acció. Un total de 177 sol·licituds han estat tramitades a Caldes, de les 200.000 de Catalunya i més d'un milió a Espanya. Des d'algunes entitats socials i partits polítics ja treballen en la recollida de firmes per continuar ampliant la vigència del procediment. El Vallès Oriental ja disposa del nou pla estratègic per al 2026-2033, un document que defineix les principals línies d'actuació per impulsar el desenvolupament econòmic i l'ocupació a la comarca en els pròxims 7 anys. Les principals missions estratègiques són impuls i modernització dels polígons industrials, l'actualització i competitivitat del teixit productiu, garantiment d'una ocupació inclusiva i de qualitat i, finalment, connexió de formació i talent amb el teixit productiu. Una proposta que té com a objectiu potenciar econòmicament la comarca. L'Ajuntament ha donat 1.500 euros a les persones afectades pels terratrèmols a Veneçuela. El consistori s'ha sumat a la crida d'emergència i ha extret una partida d'ajuts a aquest import que va destinat al Fons Català de Cooperació. A hores d'ara es calculen unes 50.000 persones desaparegudes i prop de 2.000 morts a banda dels danys d'infraestructures i serveis essencials. Afectacions al trànsit al llarg d'aquesta tarda per l'assaig en pirotècnia de l'Escaldàrium. Des de 8:15 fins a 9:15 no es podrà circular amb vehicles per la plaça de la Font del Lleó, el carrer de Forn i el carrer de Barcelona. Aquest és només el primer tall de trànsit dels pròxims 8 que falten fins que finalment se celebri l'Escaldàrium el dia 11 de juliol. Durant els mesos de juliol i agost, l'oficina d'atenció a la ciutadania estarà tancada per les tardes. En cas de voler fer algun tràmit administratiu, l'oficina d'atenció ciutadana romandrà oberta virtualment a través del telèfon disponible o amb el correu electrònic oh360@caldesdemontbui.cat en horaris de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 de la tarda. Respecte al temps d'avui, hi ha novetats amb la tònica de la setmana. Després d'una matinada que ha començat amb 23 graus i un dia amb un cel enterbolit de núvols, les màximes no han superat els 30 graus. Amb les novetats d'algunes pluges als municipis veïns pel costat nord que poden arribar a caure algunes gotes. Pel que fa a demà, ens espera un dia assolellat amb unes mínimes de 19 graus a les primeres hores del matí i uns 32 graus de màximes al migdia. No s'esperen núvols ni pluges i el vent serà suau al llarg de tota la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Segons el diccionari català, la paraula fogot és un substantiu masculí. En singular vol dir una branca que crema en un forn. I si és en plural vol dir sufocació o calorada. Tenim fogots? Doncs tenim fogots, senyores. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles. Un podcast que vol donar llenya a tot allò que ens sufoca. On volem parlar i entendre el món des de la perspectiva de dones de més de 50 anys. Parlarem de menopausa, exclama aquest nom, però també intentarem entendre què passa al nostre voltant amb la saviesa de les nostres convidades i les nostres col·laboradores. Perquè sí, tenim fogots, clar, no és només per les hormones o l'edat. És que, com diu el mestre Serrat, senyores, el món està ben girat. A Fogots parlarem de la menopausa com una etapa de vida, però amb majúscules, de manera integral, no només mèdica, sinó també social, cultural i emocional, perquè és molt important això de les emocions. La menopausa no és una malaltia, que no ens enganyin, la menopausa és un moment que pot ser meravellós i entre totes ho esbrinarem. I per això aquí ens agrada parlar de signes més que de símptomes, tot i que avui ens acompanyarà una metgessa i parlarem de símptomes també. Parlarem de canvis, de processos, de tot el que ens passa per dins i per fora. A Fogots volem visibilitzar les dones, especialment més grans de 50, però volem visibilitzar també les dones més joves, perquè parlarem. Avui, ja veureu, tenim una convidada molt, molt especial i que a mi personalment em fa molta il·lusió. I ho farem des d'una mirada neta, sense complexos. Clar que no. Complexos de què? Sabent que no tot és hormona i que escoltar les veus femenines més autoritzades d'aquest país no és només necessari, sinó que és urgent. És urgent escoltar a les dones. Som un podcast de cultura, de societat, de salut, amb una mirada lúcida i sempre, sense perdre l'humor, eh? Perquè l'humor ens farà lliures. Parlarem d'aquesta etapa en positiu, com sempre, perquè volem que les que venen a darrere puguin arribar a aquest moment sense por i amb les coses molt més clares de les que nosaltres hem arribat, perquè som moltes, som professionals, som intel·ligents, som poderoses, som dones. La història ens ha invisibilitzat, la medicina també, i ja n'hi ha prou. Fem-nos visibles. Fogots posarem el focus en les dones, siguin d'on siguin i tinguin l'edat que tinguin. Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
1: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
0: I avui ens acompanya la doctora Carme Valls, una veu imprescindible quan parlem de salut, de dones, metgessa, endocrinòloga, investigadora, activista, des de fa dècades que defensa una idea capdalt i clau. La salut no és un gènere neutre. És a dir, la dona i l'home, sé que sembla de perogrullo, però no, la dona i l'home tenen símptomes diferents per la mateixa malaltia, i això és del que ens parlarà també. Ha dedicat la seva carrera a incorporar la perspectiva de gènere a la medicina, denunciant l'oblit de les dones a la recerca científica. És directora del programa Dona, Salut i Qualitat de Vida dels CAPS, autora del llibre fonamental Mujeres Invisibles para la Medicina. També ha estat diputada al Parlament de Catalunya, demostrant que la salut és també un tema polític. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2020 per la seva lluita constant per la salut de les dones. Parlar amb Carme Valls és parlar de ciència, amb consciència, però també és parlar de justícia, de drets, de posar fi a estereotips que encara avui ens condicionen la vida i, sobretot, la salut de moltes dones, perquè realment estem mal medicades, estem mal diagnosticades, perquè tenim en l'eix central de tot l'home, no?
2: Això, en primer lloc, i mal investigades, primer de tot. Perquè com que no hi ha una investigació que tingui en compte les diferències, aleshores, a partir d'aquí, ja no hi ha una bona docència, ja no s'introdueixen els currículums dels catedràtics a les universitats i arribem amb una mala assistència, perquè tot és una cadena. Mm-hmm. El primer de tot, i en el llibre em barallo molt amb això i dedico un capítol a la manca de recerca cap a les diferències entre homes i dones, I això ha generat també una injustícia i una desigualtat, perquè una persona se l'ha de tractar per lo que és i per lo que té i per lo que li pugui passar. I si considerem que la dona és com un home, o un no home, que jo també ho explico, com un no home, doncs, bueno, aleshores no, mai s'encerta quan les principals causes de demanda de les dones cap al sistema sempre és o cansament o dolor a totes les edats. Les joves perquè tenen dolor menstrual,
0: sí,
2: i aleshores també se les envia a passeig amb una pastilleta, i els homes, com que en aquestes etapes no tenen aquest problema, doncs els homes no van al metge, que també és un altre problema.
0: Bueno, d'aquest ja en parlarem un altre dia, però avui centrem-nos en les dones. Des que vostè va publicar el llibre en la pandèmia, ha canviat alguna cosa, doctora? Han canviat moltes coses?
2: A veure, han canviat, jo diria una cosa, per exemple, com que a partir del llibre i de que els estudiants de medicina sí que m'han fet cas durant anys més que els professors i em van convidar, per exemple, a Girona i he anat molt, cada any a fer una conferència als estudiants, aquella, un any, el 21, es va quedar en el degà de medicina a escoltar-me.
0: Ah, mira!
2: Val, llavors, el degà de medicina, que era catedràtic de neurociència i de anatomia neurològica, el doctor Joan Sant, va escoltar un discurs que em va dir: això no ho havia escoltat mai. Vols venir l'any que ve a fer la clausura o el començament del curs acadèmic? Vaig dir, vale, vindré. Vaig anar allà, vaig fer el discurs, i llavors ha donat lloc aquest discurs, i aquest catedràtic em va proposar pel doctorat honoris causa de la Universitat de Girona.
0: Sí.
2: Llavors, això ha fet un llampec a altres universitats, i ara hi ha una demanda de que parlem d'aquest tema, que parlem de què ens hem deixat, què ens hem deixat d'investigar, i jo veig una recepció més bona en els temes de les diferències. Aquesta recepció ho comparo a vegades amb el moviment Me Too, quan alguna dona va dir: escolta, per poder ser artista he tingut que anar-me'n al llit amb el director. Jo, per sort, he anat al llit amb qui he volgut, però no per publicar cap llibre, sinó que el que he vist és que ara hi ha com un moment receptiu i televisions, ràdios, això, us esteu fent en ressò. I també és veritat que també hi ha un moment, podríem dir, medicalitzador.
0: Bueno, aquesta és una altra de les preguntes, no? Ens estan medicalitzant molt, sobretot. Tornem, que si no jo em faig un lío. Anem a poc. Només som visibles, com a fet diferencial a la medicina, pel tema de l'embaràs i el part? Que això és una cosa que vostè diu al llibre que a mi, clar, personalment, a mi que em preocupa.
2: Clar. Durant la carrera vaig ja trobar, clar que la vaig acabar l'any 1968, però durant la carrera ja vaig veure que només m'havien explicat embaràs i part, ni cicle menstrual, quasi bé, entre que va ser una època de moltes vagues i mitges classes no es van fer, vull dir, el cicle menstrual se li dedicava una hora a tota la carrera.
0: Ah, molt bé.
2: I aleshores, això quasi està passant el mateix, actualment, perquè tinc gent que estudia i que m'explica què s'està ensenyant i què no es fa.
0: Pues
2: i això també, menopausa ja invisible totalment. I la menopausa, els llibres de medicina que jo estudiava deien que ens ventéssim amb un vano, que tindríem una època de calors, però no s'havia estudiat quines conseqüències podia tenir això o no, que són menys greus de les que ara s'estan dient, perquè ara hi ha unes ganes de medicalitzar-la, però en principi la ciència que es dedicava a el que era diferent en el cos de la dona, biològicament parlant, doncs el cicle menstrual ha sigut molt invisible. Però al mateix temps que ha sigut invisible això, han sigut invisibles moltes altres coses que donaven cansament o que donaven dolor, moltes conseqüències de les mateixes alteracions del cicle. Vull dir, les noies joves per què estan cansades? Perquè tenen unes menstruacions que els hi duren 7 dies.
0: Sí, parla de ferropènies, que, no? De clar, manques de ferro.
2: Clar, perquè qualsevol menstruació que perd més de 80 centímetres cúbics, que és un vas de vi, si la menstruació perd més, ja no recupera el ferro el proper mes.
0: Què diu?
2: I a partir d'aquí, si 3 mesos són així, ja comences a fer una anèmia. Primer fas una fanca de ferro i després una anèmia. I això passa durant tota la vida reproductiva de les dones si entremig no hi poses una mica d'aturador i si no ajudes. Però aquest aturador, aquí ja comença a venir una primera medicalització del cos de la dona. Pues li donarem anticonceptius perquè dissimuli que té una regla, perquè sí, no sí. És una menstruació, l'anticonceptiu. Un anticonceptiu que s'ha donat per no concebir, i per això es va crear. No, sí. No per tractar el cicle menstrual. I, de fet, el prospecte dels anticonceptius no posa en cap punt que serveixi per tractar alteracions del cicle, sinó per no concebir. I això ha sigut ja la primera com enredada per moltes dones. Que això ha fet mal perquè s'han acostumat a tractar amb les hormones amb una certa frivolitat.
0: Això li anava a preguntar, no? Les quan i com hem de jugar amb els tractaments hormonals, que això és un problema que està al carrer. Hi ha moltes dones que de cop i volta et diuen tu, per evitar els fogots, has de prendre hormones. Jo, en el meu cas, per exemple, no puc prendre hormones perquè tinc una trombopènia, i, per tant, no puc. Però ara s'estan donant hormones com qui dona carmels a la porta d'una escola.
2: Bueno, això és la frivolitat. També s'han donat anticonceptius a noies de 13 anys perquè tenen dolor a la menstruació. Sí. Això és una altra frivolitat. Si una pacient té dolor, has de buscar per què. El cicle menstrual, que és dolorós, és una alteració hormonal, neuroendocrina, simplement que té una desproporció d'estrògens i progesterona. Uh-huh. I la menopausa, aquí s'ha volgut medicalitzar perquè se l'ha volgut convertir en una malaltia. I quan la primera notícia bona que els hi tenim que dir a totes les dones que ens escoltin i els homes que les vulguin acompanyar és que la menopausa no és una malaltia per falta d'estrògens, que per tant, és el que intenten vendre'ns.
0: Per tant, no hi ha símptomes, hi ha signes.
2: Vale, i també símptomes en quant als fogots, que és un símptoma, però els símptomes de menopausa, que és quan les hormones baixen de cop, se sent més aquest símptoma. Però aquest símptoma dura un temps i es pot pal·liar. I potser es poden ajudar a les que són molt joves, que han tingut
0: menopauses
2: les més precoces. O sigui, la menopausa per edat va entre 45 i 55 anys fins ara. Però, donat que estem en una societat, i aquí ja és tot un altre tema molt important per això, que és el dels disruptors endocrins.
0: Ui, això també tenim preguntes.
2: Vale, ja hi arribarem.
0: Ja
2: però com que és una societat plena de disruptors endocrins, sí que s'ha vist que un dels primers efectes dels derivats dels plàstics, per exemple, és fer una menopausa abans, entre els 40 i els 45.
0: Avançar la menopausa. Dir que el disruptor endocrí és coses que hi ha al nostre entorn ambiental que alteren les nostres hormones.
2: Exacte.
0: Perquè disruptors endocrins...
2: Exacte, és una paraula rara.
0: Sí.
2: Doncs que alteren les nostres hormones, quasi sempre imitant l'efecte de l'estrogen i afectant a homes i dones. Que dels homes també els hi va malament perquè tants estrogens atrofien el seu testicle o fan més càncer de testicle. Però avui, com has dit, és dia de parlar de dones. Però les disrupcions endocrines ens estan fent molt mal, a les noies joves també, perquè moltes de les menstruacions tan doloroses que tenen i tan abundants probablement són degudes a l'ambient estrogènic en què s'està vivint des de fa 30 anys. Quan van començar a sortir els insecticides després de la Segona Guerra Mundial, que hi havia el DDT.
0: El DDT, sí.
2: El DDT dura, quan te'l posen i et fliten, i aquí, en aquesta zona del Vallès, hi ha els mosquits, a la nit ens flitaven amb DDT, que en dèiem flit, li posarem flit, sí. Però el flit era DDT. Llavors és un insecticida que viu 30 anys a dintre del cos i no se'n va.
0: I a més deia també de les cremes, no, doctora? Parlaven de cremes, de tints, quan ens posem tints al cap, no? I que s'ha trobat que les dones que tenien...
2: Hi havia tints són d'abans dels anys 90, que sí que tenien un efecte estrogènic. Sembla que ara no, però no em volen dir tota la veritat. Jo la busco. Però també hi ha cremes pel cos que porten unes substàncies que es diuen parabens, que són per evitar que la crema es desfagi. Fan com un oli l'oli de la maionesa que posem, pues el paravent fa això amb cremes hidratants pel cos o cremes protectores.
0: Sí, és allò que posava, cinc paravents.
2: Clar. Quan dèiem això, vol dir que ja havia l'empresa havia sigut que havia captat que hi havia algú a la societat, que va ser una farmacèutica anglesa que va començar a veure que amb ratolins, ja posant cremes a sobre de la seva pell, feien més càncer de mama. I aquí els parabenos s'han d'evitar totes, per tota la que la família tingui una mare, una tieta, una àvia amb càncer de mama, perquè hi ha la possibilitat hereditària, i jo també ho aconsello a totes les dones, que perquè d'estrògens ja ens n'entren per l'aigua, aire i aliments, doncs no cal que ens n'entrin per cap lloc més.
0: No cal, doctora.
2: I una altra cosa és que això, que hàgim de patir, que no hem de patir, que ja en parlarem.
0: Una pregunta. Cal preparar-se per l'entrada de la menopausa? És a dir, pensem que el jovent, és que ara a mi el que tinc la sensació que ens estan atiant la por a envellir. Ara ja no es diu antiàgin, ja no està ben vist, però en canvi envellir, escolta, sí, però no, malgrat que es fa molta publicitat. Cal que es preparin el jovent, les joves, per entrar a la menopausa o... No,
2: clar, s'han de preparar el jovent i els joves és per entrar a la vida.
0: Sí.
2: I la menopausa serà un accident més que tindran al llarg de la vida. Accident molt gratificant per les dones en el sentit que deixen de perdre ferro. Imaginem-se per un moment el que suposaria continuar reproduint-nos fins als 90 anys.
0: No vull
2: imaginar-me,
0: doctora. Això
2: seria horrorós. I a més, com a espècie, un cop s'acaba la part reproductiva de la vida, per sort comença una etapa molt interessant de la vida, perquè dels 50 als 95, que ara ja anem anant cap a aquest moment com a mitjana de mortalitat, tenim 45 anys que decidim sobre les nostres vides. De petits decidien les
0: els
2: nostres
0: papis,
2: mares. A l'adolescència, a vegades decidien els companys.
0: El grup,
2: a vegades el grup ens feia decidir coses que no volem. A partir dels 50 podem decidir el que volem fer. I aleshores, el que deies abans, de que ens fan agafar por, claríssim, perquè per consumir, que és el que vol alguna indústria, que vendre coses, no per tractar, sinó per consumir més i gastar més diners, ens tenen que fer agafar por, perquè fins ara si ens havia inventat amb un bar, no? I nosaltres tenim una àvia que ja té 90 anys i que s'ha inventat amb un bar tota la vida, doncs no li pot haver anat tan malament a aquesta àvia a la vida, encara que no tenia ni una hormona. Una altra cosa seria plantejar-nos algunes dones tenen menopauses precoces i tenen una quantitat...
0: O
2: els han tingut que treure els ovaris o han tingut altres problemes. Una altra cosa és tractar aquests casos d'alguna manera ajudant-lo. I com que ara sabem que hi ha tants estrògens al medi ambient, doncs podem ajudar amb una altra hormona. O sigui que jo sóc endocrina, no sóc antihormones.
0: No.
2: Però intento utilitzar-les bé en favor de les dones. Tenim una segona hormona que tothom l'oblida, que és la progesterona.
0: La progesterona, exacte. Ah?
2: Tenim estrògens i progesterona. Això és el que tenen les dones en quantitat. Els homes també, però amb molt poca quantitat. I en la menopausa, encara que diuen es quedarà sense hormones, no. A la menopausa, els estrògens baixen. No ens podríem reproduir, si no ens en donessin molts, que ja ha passat, amb dones que
0: han intentat Índia, no?
2: tenir fills, i aquí, que han intentat tenir fills als 50 o als 60, no sé si recordes el cas d'una dona que va parir bessons, que va tenir la bessonada als 60.
0: Sí.
2: Però al cap de 2 anys...
0: Va fer un càncer.
2: D'ovaris. Val? Per tant, o sigui, hem de saber que hi ha una edat per reproduir-se i una edat per viure. I a partir dels 50 donem-li canya a la vida.
0: Clar.
2: I aleshores, si falten coses o tens molts fogons, tal, hi ha des de productes naturals que te'ls poden evitar un temps perquè després el cervell s'adapta i no estem tota la vida amb fogots. La idea de que això serà etern, per la primera que ho passa i diu, jo amb aquests fogots no podré viure, i jo sempre li aviso no, si això li durarà un any, potser dos, però no seran tants. I després, si vostè necessita una ajuda, hi ha ajudes per donar que no són perilloses i no poden produir càncer.
0: Doctora, vostè diu 2 anys, però jo conec gent que ja porta 5 i 6 anys amb fogots. Potser hi ha una causa que no sigui
3: hormonal i que sigui, que tingui a veure...
2: No, a la millor també és hormonal, però d'un altre tipus. Per exemple, sí, això em va passar a la televisió, en l'època que vam fer un programa en directe, i hi havia diverses senyores, i una va dir, pues jo fa 6 anys i m'estic ventant en un bar, no? I vaig dir, pues una de les coses que s'ha de mirar és que no tingui un excés de tiroides, excés, perquè dona sempre calor.
3: Vale.
2: Pues em va escriure i va dir, tenia raó, tenia això, però no m'ho havien mirat.
3: Un hipertiroidisme seria
2: clar,
3: això, no?
2: Clar.
3: Déu-n'hi-do.
2: Perquè dona calor. Aleshores, no hem de quedar-nos amb la idea de que això serà etern, perquè llavors deixem de buscar el que potser sí que aniria bé mirar en aquesta persona que li duri tant temps. Això per una banda. Uh-huh. Després, hi ha gent que ha aconseguit disminuir els fogots, pues, sí, que sé, fent ioga, fent meditació, tenint un altre tipus de vida. L'estrès de la vida actual ens va fatal.
3: A tots, sí, això va fatal a tothom.
2: No tinc un moment. Aquesta sensació és adrenalina. I aquesta adrenalina va en contra dels neurotransmissors. Al final, el fogot és un moment que l'hormona del cervell intenta estimular l'ovari per dir, va, ovari, respon. I com que no li respon, tots els altres neurotransmissors posen a vibrar i aleshores tenim, o a moure's, i aleshores tenim taquicàrdia, a vegades, tenim la calor que puja i, clar, ens desperta la nit i que et despertin totes les nits, això és com les lactants, les mares lactants saben el drama que és, pues, a la vida. I llavors això té maneres de pal·liar. Però pal·liar això vol dir utilitzar bé les hormones, que ja et dic, no sóc anti, però sóc per utilitzar-les bé, i tampoc per magnificar-les en tots els seus beneficis, uh-huh, que a vegades s'exigeren per consumir més estrogen. Llavors, aquí sí que ens interessa la ciència. El que intento explicar és que, per exemple, un pot tenir cansament o pot tenir dolor en relació a que ja té 50 anys, uh-huh, i fa 50 anys que porta els mateixos ossos, els mateixos ulls, la mateixa boca, etc. Llavors, a partir d'unes edats, doncs, clar, comencen a presentar-se segurament descalcificacions o simplement artrosis, que això també no haurem de tractar, i és una branca de la medicina molt mal estudiada.
3: Mal estudiada.
2: Quan és el que 89% de persones a partir dels 80 tindran alguna articulació.
3: Mira, jo ja en tinc una.
2: Però això hem de saber què és. És una inflamació del cartílag. I ens venien que ens faltaven cèl·lules mare, ens venien moltes coses. Però tenim bones notícies. Fa un mes que ha sortit ja un treball al Science, però fa un mes, que estan estudiant que probablement en l'artrosis hi ha una proteïna de més que genera amb l'envelliment, uh-huh, i que això es podria neutralitzar. I potser han vist que amb ratolins podrien revertir les artrosis. A mi em sembla revolucionari. És la primera
3: home,
2: vegada...
3: revertir l'artrosis seria meravellós.
2: A la primera vegada que ho dic. Perquè això no ha sortit ara mateix. I jo havia fet búsquedes per parlar en unes conferències abans i havia buscat. Nosaltres tenim una manera de buscar en medicina. Mirem una pàgina web de PubMed.
3: Una cosa que a mi em preocupa, sí, com a possible cardiòpata que seré, i moltes dones ens pregunten, no, quan tenen aquests fogots i aquesta palpitació, el tema del miocardio...
2: Clar, això em fa patir, però les tranquil·litzem.
3: Vinga, anem a tranquil·litzar-les.
2: Això no fa problemes en el cor, essencialment.
3: Vale.
2: Si li fa més problemes al cor no tenir ferro que tenir fogots. Encara que elles noten molt els fogots i del ferro només noten el cansament o que se'ls trenquen les ungles o els hi cau el cabell, que serien els símptomes principals de la ferropènia. Perquè funcionin totes les cèl·lules del cos, el ferro és essencial, però especialment perquè funcioni el que en diem les mitocòndries, que és la part de cèl·lules que donen energia. Uh-huh. Sense ferro no hi ha possibilitat d'energia, ni al cervell, ni al cor, ni en els muscles. I per això és una alegria que tinguem la menopausa i deixem de perdre ferro.
3: Això és veritat, però el jovent hauria d'estar preparat i prendre ferro, doncs.
2: Ah, bueno, hauria de menjar bé, el jovent, que no menja bé. Aleshores, quan diem de què s'haurien de preparar? Pues a fer una nutrició equilibrada. La dieta mediterrània era bastant equilibrada i feies uns dies, a més les nostres àvies ho sabien fer, un dia carn, un dia peix, un dia els ous, un dia el pollastre, tot això té, o sigui, els animals tenen el ferro, o sigui, els vegetals tenen ferro però s'absorbeix amb dificultat. Les espinaques es van enlluernar per al papaia, però va ser un error d'una secretària. No és veritat que les espinaques tinguin més ferro que les bledes.
3: Expliqui'm això de la secretària, doctora, és fantàstic.
2: A veure, abans de la Guerra Mundial va ser quan van passar, no era un error d'ella, segurament ja li van donar malament els papers, però quan es va posar el número de la quantitat de ferro que hi havia per 100 grams de producte, que és com mirem, pues es va hipertrofiar aquest número, i tots els vegetals tenen ferro, però perquè els absorbeixi el budell humà necessiten cítrics. O sigui que quan tu, uns vegetarians poden tenir ferro, però se saben fer unes amanides en què barreges el vegetal amb mandarina, amb fruita,
3: i això
2: fa absorbir bé el ferro. Per tant, menjar bé ens ha d'equilibrar a la gent jove. I després, els símptomes que les persones tinguin, intentar no maximitzar-los, però ajudar. Això es pot fer. I el problema que hem tingut, com en altres parts de la medicina, amb la menopausa, és que hi ha hagut poca recerca específica
3: sobre això.
2: Zero.
3: O que li dic molt amable, vostè?
2: Bueno, el zero, i la que hi ha hagut, interessada.
3: Molt. Perquè es viaix.
2: Perquè era buscar, per exemple, que com si volguessis que et sortís que realment tots els símptomes que tenen les dones després dels 50 són perquè culpa. Els hi falta estrògens. I això és un error. Això és un error, perquè no és així. Ara, perquè algunes estan cansades, perquè algunes tenen dolor, tot això sí que s'ha de buscar.
3: Insomni, depressió...
2: Perquè insomni i depressió no s'ha pogut demostrar que la depressió sigui per causa de la baixada d'hormones.
3: No, vostè parla de la doble feina de la dona.
2: Una cosa, per una banda així, i per les relacions personals. Primer, la dona fa sempre més feines múltiples, no?
3: Sí, multitasques, diu ara, no?
2: Multitasques, sí, però multitasques tot el dia.
3: Perquè
2: inclús fa multitasques quan està a l'empresa i resulta que ella acaba sent la que porta els cafès al jefe quan és tan executiva com el jefe, que això també s'ha estudiat.
3: Sí, sí, sí.
2: Multitasques a la feina i multitasques a
3: la
2: casa.
3: Família.
2: Llavors, això és un problema, que això durarà, perquè haurà tingut o no la menopausa, però si està treballant en qualsevol lloc, 15 anys més estarà treballant a l'empresa, perquè en tindrà 50 i ens jubilem, ara ja als 67. Per tant, sí. 17 anys en tindrà de feina. Però, a més, tot el que és, per exemple, una altra cosa, la salut mental, és molt més complexa que tot això. Hi ha dones i homes, però sobretot dones que es vegi, els homes hem de pensar perquè no diuen que estan deprimits, en canvi es suïciden més.
3: Bueno,
2: per tant,
3: perquè
2: el suïcidi té una base depressiva que no se'ls ha detectat.
3: Avui sortia a La Vanguardia, coses sobre el suïcidi, i uns números que esgarrifaven una mica.
2: A veure, el salut mental pot estar alterada per moltes altres raons, per una història personal, per una biografia, per abusos sexuals en la infància. Desgraciadament, estem trobant un 15 o 20% de persones que de grans tenen problemes perquè han tancat a dintre coses que els havien passat i no havien explicat. Per tant, no podem minimitzar tampoc les raons de la salut mental, perquè dir... No, és que tindré depressió perquè tinc menopausa. No, sí, no per això, perquè a més no és clar que els estrògens... No han pogut demostrar que els estrògens siguin tan antidepressius, perquè abans són trombòtics, com tu et preocupava, que antidepressius. O sigui, en canvi, t'he de dir que la progesterona natural és molt ansiolítica, o sigui, sí que ajuda a dormir. En canvi, els estrògens no, perquè estan sempre molt actives les persones. I molt... Per tant, hem d'investigar bé, que investigar bé ens beneficiarà a tota la humanitat.
3: A tots, sí.
2: I no atribuir ràpidament a les coses a una mancança d'això, i així li donaré allò i això estarà millor.
3: Suplementació.
2: Suplementaré, no? Perquè aleshores... I quant temps suplementaràs? Fins que tingui el càncer de mama? O com ho pararàs? Perquè no és només aquest efecte negatiu sobre el càncer, que hi és. Una de cada 50 persones que em pren el pot fer, però com que t'he dit que estem rodejats d'estrògens a l'ambient... Com ho sabràs? Si és només el que has pres, o el que has respirat, o el que has begut, o el que has menjat, o l'hidrocarburs del cotxe que passen. Tot això són efectes estrogènics. Amb la qual Tenim una complexitat de societat que intentem no empitjorar-ho, això.
3: Però és una de les coses que a mi em preocupen com a dona i com a persona, és com separem el símptoma, o sigui, com vestriem, com sabem si això és un símptoma d'alguna cosa o senzillament és un signe de que vaig envellint o tiro cap a... Bueno, a mi se'm fa complicat.
2: És que se t'ha de fer complicat, perquè no, em sembla que no has estudiat medicina. No. I segons on l'hagis estudiat, se'ls hi fa complicat a moltes metgesses. I metges també, perquè tampoc els hi han explicat. Però jo crec que el que hem de demanar a tota persona és que defensi el seu símptoma. Quan una persona té un problema, l'ha de consultar. I aquí és la responsabilitat de la medicina contestar bé i no contestar amb simplicitat. I també té dret tot el ser humà de renunciar o de no fer cas del que li diguin si no ho té clar.
3: Vaja.
2: Perquè, per exemple, medicalitzar és molt fàcil. Si tu dius, jo estic molt cansada. Bueno, vostè està estressada. Home, sí, tinc dos fills, una àvia amb Alzheimer, un no sé què, i cuidant. Però sí, estic cansada, estic estressada. Però això se soluciona amb un ansiolític. Fixa't, estudi fet pel Ministeri de Sanitat l'any passat, 2024. Qui està prenent més sedants i antidepressius?
3: Les dones.
2: Les dones, a tot Espanya. Però quines dones? Però resulta que les dones de més de 50, de pobles petits, de renta baixa, i nacionals, no estrangeres. O sigui, per cap raó psicològica t'estic dient. O sigui, però dones pobres, en llocs petits, que no tenen contactes, i que han anat a demanar ajuda i la medicina els hi ha prescrit un sedant. Per tant, ho sento, però la medicina s'equivoca. O qui apliqui aquesta medicina s'equivoca. Aquesta senyora segur que els hi falten altres coses. De fet, moltes els hi falten. Segur
3: bueno,
2: que tenen
3: les
2: carències, la xarxa social, el que vulguis. Però això no la pots tractar amb un sedant i un antidepressiu tota la vida, perquè li donaràs... I clar que no tornarà a la consulta, perquè estarà dormida, estarà encara més cansada i no li hauràs arreglat res.
3: I probablement més deprimida també, no, doctora? Perquè si no m'aixequi...
2: Per encertar la dosis del que li han de donar, hi ha una gran discussió també amb el que hem fet amb salut mental i psicofàrmac. Segurament hem de canviar-li la vida. Mira, tant és així que la ONG científica que he treballat tots aquests últims anys, que es diu Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris, el CAPS, hem fet ara, aquests dos últims anys, uns documents i unes pel·lícules amb uns tallers perquè ho pugui treballar qualsevol dona de qualsevol lloc d'Espanya o la regidora d'Igualtat, si vol fer una colla en el poble o aquí, a Sant Cugat, els que vulguin, podreu entrar a la pàgina web del CAPS i podreu accedir a diàlegs, coses que hem fet, no en podcast com el vostre, però informació, i podràs trobar tota la informació, i si no la tenim tota, l'anirem tenint. O sigui que això ho podreu trobar a la pàgina web del CAP, perquè hem vist que era una necessitat aclarir això de l'envelliment, en lloc d'en por, amb decisió, de recuperar el desig de les dones, perquè s'han acostumat a no desitjar.
3: Bueno, és que estem molt maltractades, no només per la medicina, sinó per nosaltres mateixes també. Reclamar el dret al gaudi, de, no només sexual, sinó del gaudi vital, és un dret i una cosa que hauríem de fer totes, senyores. O sigui, no només a partir dels 50, a partir dels 0.
2: Bueno, al programa li hem dit així, salut per disfrutar sense límit d'edat.
3: Veu?
2: Vale. Aleshores, seria salut per gaudir en català, però com ara l'hem tingut que fer per tot Espanya, és salut per a disfrutar. Però i es titula així, perquè jo crec que això fa una altra perspectiva. Diu, jo ja estic a la menopausa, dic, estupendo, ara pot començar el moment de disfrutar la vida. Com diu? Sí, perquè vostè s'havia imaginat algunes coses que li haguessin agradat. I quan parlo de disfrutar, també parlo de sexualitat, que no s'acaba. Aquesta és una altra mentida, eh?
3: Bueno, clar.
2: Aquesta és una altra mentida.
3: Diu, greu.
2: Que oh, i tant, perquè moltes dones diuen, ah, no, per moltes dones la menopausa ha servit per augmentar-li el seu desig sexual, perquè ha deixat de patir per no quedar embarassada. Això passava molt amb les dones de fa 30, 25 anys, que em deien, és que des de la menopausa m'ho passo molt millor, perquè no penso que puc quedar embarassada, per tant, si el meu marit vol un juerga, jo també. Val? Això era una cosa. Ara, com que ja havien pres l'època dels anticonceptius i hi havia hagut relacions sexuals XX, algunes dones pensen que a partir de la menopausa es baixarà. No sempre baixa la libido per les hormones, baixa per moltes altres raons.
3: Bueno, a vegades...
2: La psiquiatra Collins del Karolinska, que vam anar a un congrés a menopausa ara fa ja 15 anys, ella ja va demostrar que de totes les coses que et podien fastidiar, el que anava pitjor per baixar la sexualitat era la parella.
3: Ah, sí. Sí, sí. Si no tens un bon partner, aquí la cosa no...
2: Aleshores, clar, d'això a que ens diguin que tot és hormonal, i també em passa, altres pacients diuen, jo, des que em prenguin les hormones que em van dir, jo no noto res, però bueno, l'altre dia vaig robar, allò sou una persona separada, és igual, vaig trobar una persona que em va agradar, etc. I bueno, m'ha anat molt bé. I recuperat el que jo havia sentit de jove. Per tant, aquí també són com dos fal·làcies que crec que hem d'explicar bé. Que no és cert que ens alteri la salut mental com per tornar-nos a deprimides per culpa d'això, ni que ens alteri la sexualitat. De fet, cal dir que un dels òrgans que menys envelleix en el cos d'home i dona és el clítoris.
3: Veus? Aquest dona és alegria macarena.
2: Exacte. Van temple. O sigui, i per tant, tot el que ens havien explicat de que, i no depèn del funcionament hormonal del cos o clítoris, és un funcionament neurològic. I també hi ha noies que els havien, que per exemple han tingut paràlisis perquè jo què sé, un accident i tal, i han quedat paralitzades de les cames i en canvi poden sentir orgasmes.
3: Veus?
2: Per tant,
3: bona notícia,
2: ens falta estudiar millor
3: el clítoris. És estrany,
2: Bueno, és estrany que a mi no me'l van explicar mai anatomia en tota la carrera. No s'explica. Inclús la dissecció... És l'òrgan menys estudiat, anatòmicament.
3: Tan important que és, eh?
2: Bueno, però...
3: Perquè és el...
2: No és tan important que, mira, tots, pobres, hi ha totes les de Sudan i el Nord que els hi extirpen des de petites.
3: Sí.
2: Per algun patriarcat ja devia saber què passava i amb què s'ho podien passar bé.
3: Bueno,
2: i aleshores,
3: clar,
2: vull dir, fixa't, que s'extirpi només aquest òrgan, podien extirpar-li el nas, una orella, però no.
3: Bueno, jo proposaria extirpar altres coses, saps? Però, doctora, com sempre, és un pou de ciència. Vostè és un... És tan grat tenir-la. A mi, després de llegir el llibre, pensava, ostres, tu, de veritat, quin temor, no? Però la sento i veig que només hi ha llum. Vull dir, la menopausa no és la foscor que ens han explicat.
2: No.
3: Envellir...
2: Això crec molt clar. I envellir, tenim la sort de tenir la vida, que és la nostra riquesa. Imagina't les que s'han tingut que morir de càncer als 50, i que no hi són ja. Bueno, doncs aquestes 40 anys menys han pogut viure. Tots els anys que puguem viure, a més, això sí, que recomano, cada dia passar-s'ho bé. Llavors, caminar, riure i 5 gustos sensuals. O sigui, sempre hem de tenir a mà una olor que ens agradi, una cosa no sé, un plaer en el gust, en l'olfacte, en el tacte cada dia, perquè bé ens dutxem i bé ens rentem, ens tenim que passar la tovallola per tot el cos, perquè això estimula l'escorça cerebral. Cada òrgan dels sentits està relacionat amb una zona del cervell, i fer-lo servir és bo. Els ulls no s'estimulen cosint molt, sinó passejant-se en llocs que vegis a distància i vegis l'horitzó. I la música t'estimula els temporals. Per tant, cada dia 5 gustos, com
3: cinc
2: a mínim.
3: Gustos.
2: 5 multiplicat per 4, 5 i, 4, i per 4...
3: Una bona 5. Caminada.
2: També.
3: Si pots aprofitar i tenir un orgasme, millor que millor. I menja bé.
2: I això... Menjar bé. I també ballar, Ballar,
3: ballar
2: molt bé perquè estimula les endorfines, com menjar bé. És una zona del cervell, la més interna, que quan tu fas una cosa que tot el cos fa, això t'estimula. I llavors... Com que no ens ho havien explicat bé, no ens havien dit mai res, vam decidir, i l'Institut de les Dones d'Espanya ho va entendre i ens va ajudar a fer aquest treball de 2 anys, que jo crec que durarà molts anys, perquè és molt en positiu, és explicar tot el que ens pot anar bé quan ens fem grans. I també s'està veient la meditació com un òrgan, com una feina, com un recurs molt interessant, i ho expliquem també en aquests documents, com pots estimular la relació de l'amic de la l'escorça cerebral. L'amígdala és la que ens tenim, és una zona del cervell que és on es concentra la por. I si tu logres aquesta amígdala fer-la més petita i més fort tota la part de davant de l'escorça cerebral, sí, logres un canvi, i això ho logren els que mediten. Costa meditar, però com que s'ha demostrat que anatòmicament hi ha una neurocientífica, Nazaret Castellanos, que és molt maca, i llavors jo l'he seguit molt i he après a fer meditació també, perquè tots els recursos els podem fer servir, tot el que puguem, i després, clar que sí, caminar, exercici físic, nedar,
3: els amics,
2: cada un el que pugui.
3: Clar que sí. Doctora, jo m'estaria amb vostè parlant, ja em quedo aquí i en parlem, però moltíssimes gràcies, de veritat, és un plaer sentir-la, és un plaer escoltar que hi ha algú darrere que està atiant focs perquè cremi tota la passivitat davant de la medicina aplicada a les dones, i dir-li que moltíssimes gràcies de debò per venir a aquest Fogots.
2: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres també per convidar-me, i no té per què ser l'última vegada. Pot ser el començament d'una gran amistat.
3: Gràcies.
2: Que farem com Casablanca.
3: Sempre. Gràcies, doctora.
2: Molt bé.
3: Doncs per estrenar-nos, avui hem passat de les dones invisibles, de la invisibilitat a la medicina, i passarem a la invisibilitat amb la història, perquè també ens han silenciat en la història. I per això avui tenim i tindrem més sovint a la Sandra Ferrer. Bona tarda, Sandra, que ens presenta Mujeres Silenciades de la Història.
4: Bona tarda.
3: Bona tarda. Parlarem de dones que han passat, la història ha passat de puntetes. En molts casos no ni ha passat, ni ha arribat a passar. Una cosa impressionant. I avui direm una cosa tan estranya i una combinació que és un còctel. L'home de Vitruvi, la cervesa i l'orgasme? Explica'ns això. Què és això?
4: És un còctel.
3: És Hildegarda.
4: És Hildegarda.
3: De Bingen, una senyora que ja veureu, fantàstica, va viure a l'edat mitjana i va fer un munt de coses. Hi ha una llista a Spotify que és de Hildegarda de Bingen. Jo no vull dir-ho malament. Hildegarda de Bingen, o Bingen.
4: Bingen.
3: Bingen.
4: És alemany, amb la qual hauríem de dir Hildegard von Bingen. No tinc jo l'alemany molt jo, fi, però bueno.
3: Jo no el tinc. Crec que el meu alemany s'ha mort.
4: El meu també. No va néixer mai.
3: Explica'ns, qui era Hildegarda von Bingen?
4: Doncs mira, Hildegarda de Bingen, anem a dir-li així.
3: Vinga.
4: Era una dona que al segle
3: Vinga.
4: Era

0: quan tenia uns 8 o 9 anyets. Va ser una nena que va tenir sempre una salut molt fràgil i així i tot, com deia, va viure 80 anys. Doncs aquesta nena va créixer, es va educar en aquest monestir, va estudiar, va acabar sent abadesa i a partir d'aquí va ser predicadora a l'edat mitjana, quan els homes deien les dones en silenci. Va ser assessora de Frederic Barbarroja, del gran emperador,
1: hombre,
0: de dos o tres papes que van passar al llarg de la seva llarga vida. Va ser científica, va ser lingüista,
1: musicòloga,
0: va ser mística,
1: no?
0: Va ser musicòloga, va ser dramaturga. Bueno, com veieu, va il·luminar els manuscrits que ella va escriure, com dic, manuscrits místics, la gran mística ara que tenim a la Rosalia, que ens està aixecant l'ànim i descobrint aquest misticisme medieval. Doncs ella va tenir unes visions meravelloses, i una d'elles és un d'aquests tres elements que has anomenat abans, que era l'home de Vitruvi, aquesta gran obra de Leonardo da Vinci, que uns segles abans que Leonardo da Vinci fes la seva preciosa obra de l'home de Vitruvi, ella, la Hildegarda, en una de les seves moltes obres, en una d'aquestes obres místiques, va tenir una visió de Déu i la va definir, la va descriure com podríem veure a l'home de Vitruvi, i no només la va descriure, sinó que també la va dibuixar, la va il·luminar en un dels seus manuscrits. Actualment aquesta preciosa obra, junt amb altres dels seus manuscrits, es troba custodiada a la Biblioteca Nacional de Lucca, i estan allà guardadets perquè no...
1: Recordem que l'home de Vitruvi era aquell senyor que veiem així amb els braços oberts, perdó, i que l'encerclava, era, diguéssim, les mesures de l'home, veníem de la medicina abans, us en recordeu que l'home era el centre, doncs l'home també era l'epicentre del món, malauradament o benauradament, no ho sé, ja ho parlarem, això si era... Però el que sí que és curiós és que la Hildegarda, a més, va fer un idioma.
0: Va fer un idioma.
1: Parles amb el teu llibre d'aquella, va fer tot un llenguatge que dius... Tela.
0: Una llengua ignota, li deia ella, que a més aquesta llengua ella la feia servir en les seves obres. Aquí, a mi m'encanta, ja ho anireu veient, que m'encanta donar-los veu a aquestes dones del passat silenciades, doncs nosaltres li donarem veu. Aquesta dona, en una de les seves obres, una obra que es deia Història Natural, fa una recopilació de... els diferents atributs i diferents coses que es poden fer amb les herbes naturals, la història natural, com, com bé diu, i ens diu, ens deia què podien fer amb l'aloe vera, què podien fer amb el julivert, què podien fer amb diferents elements de la natura, que de fet, avui dia, ja en el segle XX, va començar a sorgir una corrent de medicina alternativa que feia servir, que encara fa servir, algunes de les receptes de la Hildegarda. No? Hi ha una molt curiosa que parla de la utilitat de l'or.
1: Ah, sí, que ara es posa a tot arreu, te vas a comer un bistec.
0: Exacte.
1: I tens or allà enmig que dius, cal, no.
0: Correcte. Igual que parlem del Tolkien i del Senyor dels Anells, que va imaginar una llengua èlfica, doncs la Hildegarda, a l'edat mitjana, ja va imaginar una llengua per definir certs atributs mèdics, científics, que ella doncs, no hi trobava un vocabulari, no. I el va, bueno, doncs el va inventar.
1: I la cervesa, perdona, perquè jo m'he vingut pujar, saps?
0: La cervesa.
1: Què té a veure amb la Hildegarda?
0: Què té a veure amb la Hildegarda? Doncs, tots sabem, bueno, els que són... A mi no m'agrada la cervesa, però bueno, els que són amants de la cervesa saben que té un element bàsic, que és el llúpol.
1: Sí.
0: Aquesta rama, aquesta planta tan llarga que creix sobretot a Alemanya i altres llocs d'Europa. El llúpol és un element, és un ingredient que fa que la cervesa sigui una miqueta amargant. Direm, sí. I per què ha de ser amargant? Jo, és una de les raons per les quals a mi no m'agrada la cervesa.
1: A tu i a moltes
0: dones.
1: I a molta
0: gent. Doncs resulta que és que la cervesa, molt abans de que la Hildegarda parlés del lúpul, era una de les begudes més populars a Europa, sí. I també en els monestirs, que es feia servir com a
1: beguda de
0: medicinal
1: sí,
0: perquè l'aigua a vegades
1: era dureta,
0: era
1: sí.
0: més perillosa. Aleshores, sí. La cervesa en un inici tenia una barreja d'herbes

0: aromàtiques, que es deia gruit, se li coneixia així, avui estem aprenent paraules molt rares. Doncs aquest gruit era, li donava certa dolçor. Què passa? Que era una beguda tan dolceta i tan bona que si la bevies fresqueta no tenies límit. Això feia que...
1: Ah, que tothom agafava allò una...
0: Correcte.
1: Vale.
0: En cert moment, a l'edat mitjana, es comença a introduir el llúpol. I la Hildegarda de Bingen és la primera persona que es conegui que va deixar per escrit les qualitats i la naturalesa d'aquest element i per què era necessari introduir-ho dintre de la cervesa. I anem a donar-li veu a la Hildegarda.
1: Vinga.
0: Ens diu, la planta del llúpol és càlida i seca, té una humitat moderada i no és molt útil per beneficiar l'home, perquè fa créixer la melancolia en l'home i entristeix l'ànima i pesa els seus òrgans interns. Però no obstant això, per la seva pròpia amargura, evita algunes putrefaccions de les begudes a les quals es pot agregar perquè durin molt més.
1: Ah, mira, era com una mena de conservant el llúpol.
0: Correcte. Llúpol el que feia era, tenia dues funcions. Per una banda, frenar el consum de la cervesa, perquè no era tan dolça com quan li posaven només el gruit.
1: Pues no ho ha aconseguit gaire,
0: però
1: t'ho dic.
0: Ho ha aconseguit, però bueno, ho van intentar. I l'altre era que tenia uns principis que feia que no es...
1: Conservació, no?
0: Correcte, com... conservants.
1: Vale.
0: Bueno, doncs la Hildegarda ens està parlant ja en el segle XI de tots aquests elements que, bueno, no tenim temps, però bueno, els seus llibres són uns totxos preciosos que
1: un
0: ens
1: orgasme.
0: Parlen...
1: Bueno, doncs, jo vull arribar, és que hi ha poc temps i
0: acabem
1: vull
0: amb l'orgasme que favor, lliguem amb l'entrevista que has tingut abans que m'ha encantat. Doncs la Hildegarda, a l'edat mitjana, en els seus llibres científics parla tant de l'home com de la dona i investiga i descriu els processos naturals del cos de la dona, la lactància, el plaer, que ella li diu plaer, l'orgasme.
1: Era monja, abadesa.
0: Era abadesa, sí, sí. I ella deia que el plaer de la dona és comparable al sol que amb la seva calor empapa la terra amb dolçor, suavitat i constància. De sort que neixen fruits, perquè si el sol crema la terra constantment, perjudicaria els fruits més que beneficiar-los. Així també el plaer de la dona té una calor agradable i suau, però continua. I així concep i dona a llum a la seva prole. Si romangués sempre en un feridor de plaer, no seria apte per concebre i parir. Quan sorgeix el plaer a la dona, és més lleuger que en l'home, perquè el foc no crema tan fort com en el de l'home.
1: Mira la Hildegarda, que dius, era la mare abadesa. Com sabia ella que el foc cremava, I que callestes que eren. Però mai vaig discutir el poder de l'Església, la Hildegarda. Això m'ha quedat molt clar amb el teu llibre.
0: No la va discutir, però sí que en un moment explico certa...
1: Tibantú?
0: Trifulca que va tenir amb una anècdota que era enterrar un noble a les terres de la seva abadia. Però sí que és curiós que, tot i que el segle XIII va començar el seu procés de beatificació, no va ser fins al finals del segle XX, ja Joan Pau II, que va començar a reivindicar la seva figura, ja se la va anomenar doctora de l'Església i Benet XVI ja la va santificar i ja la va elevar als altars.
1: Mira-la, ella, que la van elevar als altars, està molt bé. Jo trobo que parlar de dones silenciades de la història ho hem de fer més sovint, Sandra. Jo espero que vinguis sovint aquest Fogots. T'espero d'aquí 2 setmanes.
0: Aquí estarem.
1: Amb més dones i amb més invisibilitat visible. Gràcies.
0: A vosaltres.
1: I fins aquí el primer capítol d'aquest podcast que esperem que fins ara i des d'ara sigui el teu podcast de referència per escoltar el que ens passa a les dones de més de 50, però també a les més joves. Perquè no pensem desaparèixer, ans al contrari, que deien. Pensem seguir i seguir de la millor manera. Ja hem sentit a la doctora Carme Valls, hem de sortir, hem d'alegrar-nos de ser vives, perquè ens queda molt de temps i és un temps preciós i meravellós que hem d'aprofitar. Fogots, el teu podcast sense regles. Si us ha agradat, recomaneu-lo, germanes, cosines, filles, metges, perquè Fogots és l'únic tractament contra la desinformació que no té efectes secundaris. I com deia Eleanor Roosevelt, aprens més de la vida quan escoltes que quan parles. Fins la propera.

0: Ràdio Caldes, 107.8. El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Ja és oficial, la Rec amb la SER continuarà a l'Hockey Lliga la temporada que ve. Aquest cap de setmana s'ha pogut confirmar la jugada que el club Hockey Caldes feia mesos que cuinava foc lent als despatxos. La Rec amb la SER, que ha tingut una mala temporada i ha baixat de categoria, ha aconseguit finalment comprar la plaça al segon equip de l'Igualada i això els permetrà evitar el descens i quedar-se a l'Hockey Lliga la temporada que ve. Un moviment que ha estat necessari després d'una temporada molt fluixa, especialment durant la primera volta, i d'una sanció exagerada de la federació per les famoses goteres de les cremades. Per tot plegat, Eduard Candami seguirà al capdavant de l'equip que, tot haver canviat molt pel que fa als jugadors, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a primera divisió estatal. Avui finalitza el primer taller de robòtica, programació i impressió 3D que s'ha dut a terme al nou servei de robòtica municipal. Una vintena de joves han estrenat la nova sala de robòtica ubicada a l'espai El Carme. El curs va començar el passat dijous 25 de juny i han participat joves d'entre 12 i 17 anys. Durant les 20 hores de formació, els alumnes han creat dissenys per a impressió 3D, han après programació i han practicat soldadura en aparells electrònics. L'objectiu era construir un videojoc a través d'una caixeta amb LEDs. Així ho explicava un dels professors del curs i cocreador de la Codornella, Aleix Badia, als micròfons de Ràdio Caldes.
3: Està sent molt divertit i molt engrescador. Crec que els joves s'estan motivant molt. A més, la gràcia és que és un curs que és bastant multidisciplinar. Hem fet des de disseny i impressió 3D, estem fent ara coses de soldadura amb electrònica, farem alguna cosa de programació i acabarem muntant una caixeta que acaba sent un joc. I els joves estan responent molt bé, la veritat. Sí, estem tenint molt bona resposta, tant des de la part com coordinadora del curs com des dels joves que, bueno, estan responent molt bé.
2: Tots els alumnes han quedat satisfets del que han après en tots aquests 5 dies. El que més destaquen d'aquesta primera experiència és el dinamisme de les activitats, l'ajut i l'implicació dels professors, la sintonia grupal en l'adaptació a les diferents activitats i l'aprenentatge que han gaudit al llarg d'aquest taller. Ja ha tancat el procés de regularització d'immigrants, un procés que va començar a mitjans d'abril i amb el tancament d'ahir ja ha confirmat les dades de les persones acollides en aquesta acció. Un total de 177 sol·licituds han estat tramitades a Caldes, de les 200.000 de Catalunya i més d'un milió a Espanya. Des d'algunes entitats socials i partits polítics ja treballen en la recollida de firmes per continuar ampliant la vigència del procediment. El Vallès Oriental ja disposa del nou Pla Estratègic per al 2026-2033, un document que defineix les principals línies d'actuació per impulsar el desenvolupament econòmic i l'ocupació a la comarca en els pròxims 7 anys. Les principals missions estratègiques són impuls i modernització dels polígons industrials, l'actualització i competitivitat del teixit productiu, garantiment d'una ocupació inclusiva i de qualitat i, finalment, connexió de formació i talent amb el teixit productiu. Una proposta que té com a objectiu potenciar econòmicament la comarca. L'Ajuntament ha donat 1.500 euros a les persones afectades pels terratrèmols a Veneçuela. El consistori s'ha sumat a la crida d'emergència i ha extret una partida d'ajuts a aquest import que va destinat al Fons Català de Cooperació. A hores d'ara es calculen unes 50.000 persones desaparegudes i prop de 2.000 morts a banda dels danys d'infraestructures i serveis essencials. afectacions al trànsit al llarg d'aquesta tarda per l'assaig en pirotècnia de l'Escaldarium. Des de 8:15 fins a 9:15 no es podrà circular amb vehicles per la plaça de la Font del Lleó, el carrer de Forn i el carrer de Barcelona. Aquest és només el primer tall de trànsit dels pròxims 8 que falten fins que finalment se celebri l'Escaldarium el dia 11 de juliol. Durant els mesos de juliol i agost, l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania estarà tancada per les tardes. En cas de voler fer algun tràmit administratiu, l'Oficina d'Atenció Ciutadana romandrà oberta virtualment a través del telèfon disponible o amb el correu electrònic oh360@caldesdemontbui.cat en horaris de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 de la tarda. Respecte al temps d'avui, hi ha novetats amb la tònica de la setmana. Després d'una matinada que ha començat amb 23 graus i un dia amb un cel enterbolit de núvols, les màximes no han superat els 30 graus. Amb les novetats d'algunes pluges als municipis veïns pel costat nord que poden arribar a caure algunes gotes. Pel que fa a demà, ens espera un dia assolellat amb unes mínimes de 19 graus a les primeres hores del matí i uns 32 graus de màximes al migdia. No s'esperen núvols ni pluges i el vent serà suau al llarg de tota la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que gira al voltant de l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur. Després que hagin tornat les pluges, que s'han omplert els embassaments, es fa realment difícil parlar de sequera i de tornar-nos a imaginar que d'aquí a més o menys temps tornarem a patir. Però tampoc ens enganyem, la història es repetirà i estem convençuts que el moment és ara. Amb la panxa plena parlarem d'escassetat o, si més no, de com fer-hi front. I és que una vegada passada aquesta fase d'urgència, el context sí que ens afavoreix a un debat profund, tranquil, sobre com afrontar el repte i, mentre durin aquests anys de bonança, preparar-nos per quan deixi de ploure. I així pretenem caminar en aquest espai. Ens pengem la motxilla a l'esquena i ens equipem, perquè farem quilòmetres. Aquest no és un podcast estàtic. Aquí volem navegar en un aiguabarreig d'opinions, escoltar-les i, si podem, convidar-vos a reflexionar.
2: Quatre gotes.
1: Va, arrenquem amb una pregunta. Quan obris l'aixeta, sempre sortirà aigua? Sembla evident que sí, ho donem per suposat, però darrere d'aquest gest hi ha un gran esforç de recursos i energies perquè sigui així, perquè l'aigua estigui sempre garantida. I com que a títol individual, aquí en aquest racó del món on som, no ens suposa un treball extra, no hi donem una excessiva importància. Com també, per exemple, ens passa amb l'energia, tampoc som conscients de com depenem de l'aigua fins que ens falte. Imagineu-vos un o dos dies sense ni una sola gota. I abans d'aquest escenari, que ha estat real, el fet de no tenir aigua a casa, ara n'escoltarem un testimoni. Abans de tot això, la sequera té moltes altres derivades, com l'econòmica o l'ambiental. Totes aquestes també estaran en el nostre punt de mira. Però per començar, l'impacte més directe. No hi ha aigua per tothom i un dia l'aixeta deix de rajar.
3: Són les 9 de la nit, ja no hi ha aigua i comença l'espectacle que dic jo, no? Perquè és com, ara estem acostumats al final, no? Però hem acabat de sopar, la primera cosa que no puc fer és passar-li una aigua als plats, que passaria si els hagués de posar el rentaplats. Després, clar, ara els nens hauran de rentar les dents, per sort també els hi tinc l'aigua que hem guardat abans, rentarem les dents i tot, fem el pipi, i quan acabem pipi és, qui és l'últim? Llavors, l'últim que va al lavabo és el que podrà utilitzar la galleta. 8 del matí, nens aixecats, esmorzem, renta les dents i cara, torna a fer servir aquesta aigua. I sobretot, que moltes vegades ens passa, no?, de aixeques l'aigua, ostres, no tinc aigua, tanques. Però hi ha vegades que l'aixeques, volem dir, bueno, ara quan s'aixeca... No, no, és que fins a les 10 no arribarà aquesta aigua.
1: Escoltàvem el testimoni d'una de les moltes cases de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, que durant 2 anys patien nits seques, ni una gota d'aigua al llarg de 10, 12 o 14 hores. L'exemple de la Mireia Díaz també el podem trobar en altres poblacions del país. I és que els camions cisterna, per exemple, no havien treballat mai tant. Ens hi tornarem a trobar? Els responsables polítics diuen que no, que tindrem eines per fer-hi front. Sabrem com s'atacarà aquesta qüestió, de seguida li preguntem al director de l'Agència Catalana de l'Aigua. I d'altra banda, els experts també confien en que es faci aquesta feina. Però ja us avancem una cosa, el punt de trobada de totes les veus que escoltarem aquí al Quatre Gotes és que el clima no ens ho posarà gens fàcil i, per tant, ens cal fer tots aquests deures. Doncs bé, abans d'anar cap a la seu de l'ACA, marquem el punt de partida. Ho fem amb la radiografia dels consums i la distribució de l'aigua a Catalunya en l'actualitat.
4: A Catalunya, el 72% d'aigua es destina a usos agrícoles. El 19% cobreix les necessitats urbanes, és a dir, el que consumeixen les cases, els pobles i ciutats. I el 9% restant és l'aigua que utilitza la indústria. De mitjana, cada habitant de Catalunya consumeix 112 litres diaris. Per exemple, en higiene, per beure o per cuinar. Ara bé, la seva petjada hídrica va molt més enllà perquè hi hauríem de sumar tots els litres d'aigua que s'utilitzen per aconseguir els productes i serveis que consumim.
0: Quatre gotes.
1: Comencem l'aventura del Quatre Gotes des de la seu central de l'Agència Catalana de l'Aigua, a Barcelona, avui per conversar amb el seu director, Josep Lluís Armenter. Benvingut al Quatre Gotes i gràcies per obrir-nos les portes d'aquesta institució.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Comencem d'entrada amb aquesta perspectiva de cara al futur de les sequeres que vindran, però sí que mirant enrere tot el que hem viscut, que podríem dir que ja hem superat la pantalla, l'hem passat com a societat, com a país, aquesta sequera, però què ens ha ensenyat? Què n'hem après d'aquesta sequera prolongada, podríem dir, en més de 2, fins i tot 3 anys?
5: Doncs ens ha ensenyat que, bueno, que tenim una vulnerabilitat, que havíem fet una sèrie, teníem un full de ruta per superar aquesta crisi i que, per tant, tornarem aquestes anem a dir, sequeres meteorològiques tornaran a venir. El que passa que no ens ha d'agafar, anem a dir, ens ha d'agafar amb els deures fets. Per tant, aquest full de ruta que ara mateix comentava, el que hem de fer és completar-ho, fer-ho, i per tant, que si tenim una altra sequera, doncs que no tinguem, anem a dir, els problemes, perquè no van... A la Catalunya hi ha hagut moltes, anem a dir, casuístiques, no? En la regió metropolitana de Barcelona, doncs, anem a dir, no hi ha hagut restriccions, sí que hi ha hagut, doncs, comarques, poblacions, zones que sí que han patit, però que han patit la sequera i han tingut restriccions, però el que necessitem nosaltres és que tot el país tenir la suficient, anem a dir, resiliència com per evitar, doncs, aquests episodis, no?
1: I a dia d'avui tenim un model de país d'acord amb la disponibilitat d'aigua? És a dir, Catalunya està ben orquestrada, ben planificada en aquest sentit?
5: Treballem per això, o sigui... necessitem més recursos, tenim un dèficit estructural i això s'ha demostrat no amb aquesta sequera ja, sinó amb les anteriors que vam tenir ja des de finals dels anys 90, principis dels 2000. Vam tenir una sequera molt greu l'any 2008 i ara, bé, doncs ara hem pogut, anem a dir, passar de punteta sobre aquesta sequera del 2021, 2020, 2020, 2025, no? Per tant, cal fer els deures i, per tant, dintre d'uns anys, en l'horitzó 2030, anem a dir, jo crec que això ja serà també una pantalla passada.
1: Clar, ara, sense la urgència, podríem dir que és el moment de planificar. El fet que no hi hagi aquesta situació de sequera permet fer-ho amb cap. Per això també aquestes converses del 4 Gotes. I en aquest sentit, amb quin punt de partida l'Agència Catalana de l'Aigua planifica les estratègies de futur?
5: A veure, per fer-ho una mica il·lustratiu, en aquesta sequera, en els pitjors moments d'aquesta sequera, l'any 2023, principis del 2024, quan teníem pràcticament un 14% de les reserves embassades als embassaments de conques internes de Catalunya, l'aigua, anem a dir, d'origen natural, d'embassaments, de rius, d'aquífers, que era la font de subministrament, sobretot estic parlant de la regió metropolitana de Catalunya per la quantitat, pel percentatge de població que conté, doncs era aproximadament un 70% de tot el recurs, de tota la demanda. I un 30% provenia de fonts no convencionals. Quines fonts? Doncs estem parlant d'aigua desalinitzada i d'aigua regenerada. De què ens hem adonat? Doncs que aquesta relació 70-30 doncs no ha estat suficient, perquè si la sequera s'hagués perllongat doncs hauríem tingut problemes. Per tant, en què estem treballant? Precisament en aquest horitzó que dèiem 2030, en donar la volta doncs, en aquest percentatge, que anem a dir, depenguem un 30% del que són els recursos naturals, però en canvi tinguem disponibles un 70% de recursos no convencionals, aigua regenerada i aigua desalinitzada.
1: I els consums, en aquest sentit, s'han de reduir. Ara hem fet aquesta primera lectura de quina disponibilitat d'aigua podem tenir, però després ve l'altra, no? La demanda. Com s'ha de gestionar aquesta demanda?
5: A nivell de demanda, a veure, jo diria... cadascuna d'aquestes sequeres que hem anat patint, no? Al llarg de, com deia, finals dels anys 90, han anat consolidant uns hàbits. Per tant, anem a dir que la demanda a nivell domèstic, a nivell industrial, a nivell agrícola potser hi ha més recorregut, no direm que no, però anem a dir que s'han fet uns consums eficients. A nivell domèstic estem, anem a dir, a mínims del consum del que recomana l'Organització Mundial de la Salut en molts municipis de Catalunya, no? A nivell industrial s'han fet també moltes actuacions per ser més eficients i, per tant, fer un ús eficient de l'aigua dels processos industrials. Per tant, anem a dir que des del punt de vista de la demanda, els deures estan bastant ben fets.
1: En qualsevol cas, vostès, que són els responsables de l'aigua, pel que fa al creixement d'aquesta demanda, caldria vigilar com creix la població, com creix la indústria, com creix el turisme, com creixen també les extensions de regadiu?
5: Sí, sens dubte. Vull dir, bé, clar, és un equilibri, no? La demanda l'hem crescut en pocs anys, hem passat de de 6 milions a 8 milions d'habitants a Catalunya, no? Per tant, això és un aspecte més a tenir en compte, quina és la prognosi a futur per poder també adequar les instal·lacions futures en aquesta demanda, no? Per satisfer la demanda que tinguin.
1: Aturem-nos aquí un segon. Ara tornarem amb l'actual director de l'Agència Catalana de l'Aigua, però mesos enrere vam retrobar-nos amb el seu antecessor, en Samuel Reyes. De fet, ell va ser qui va haver de fer front als moments més complicats del darrer episodi de sequera. Ja des de la distància li vam demanar diverses reflexions. Per exemple, què hagués volgut diferent en aquell context?
6: Que tots els grups polítics s'haguessin associat per buscar solucions i no busquessin la confrontació. I això ho dic no només a nivell de Parlament, sinó ho dic també a nivell de consells comarcals, de diputacions, d'ajuntaments. Com a director, què hagués fet diferent? A vegades protegim molt a la ciutadania, crec que vam fer molta comunicació, però potser ens va faltar explicar quina situació de risc estàvem vivint. És a dir, a la regió metropolitana, quan quedaven menys de 100 hectòmetres, en els embassaments la situació era molt crítica. I ho dèiem, però com envies un missatge d'alarma, d'alerta? Si us plau, fem bon ús de l'aigua, però estem treballant per solucionar-ho, no? Són dos cares de la mateixa moneda, una mica difícils d'explicar, no? Llavors, potser, però sense espantar, però potser haver explicat més la situació crítica.
1: I també li vam traslladar un altre interrogant. Hi ha aigua per tothom?
6: En situació normal la tenim. En situació de sequera estem treballant per tenir-la. Reduint consum i ficant nova oferta. Aquest és l'equilibri. Hem de pensar també quin país volem. El dels 10 milions, els dels 12 milions, amb quanta activitat econòmica, quina activitat econòmica, i això és la feina del govern, decidir com vol que sigui Catalunya, quina és la capacitat de càrrega del territori i quines necessitats té d'aigua.
1: Doncs aquestes eren reflexions de l'anterior director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes. Reprenem ara el fil de la conversa que manteníem amb l'actual responsable d'aquest organisme català.
2: Quatre gotes.
1: I aquesta nova aigua sí que el que serà és més cara perquè s'haurà de fabricar o s'haurà de regenerar?
5: Bé, per això dèiem totes aquestes actuacions, que estem parlant de l'horitzó 2030, estem parlant d'aquests 2.000 milions d'euros que caldrà invertir, i evidentment, si us diu l'aigua, jo crec que ha d'haver-hi també un canvi de paradigma, eh? Vull dir, el que és la tarificació de l'aigua. L'aigua costarà diners, l'aigua més cara és la que no es té. Vull dir, per tant, hem de dir que totes aquestes actuacions, al final, la tarifa les hauran de suportar. Per tant, bé, vull dir, de mica en mica, la progressió que s'escaigui caldrà adequar la tarifa per poder tenir aquesta disponibilitat, l'aigua en disponibilitat i en qualitat també.
1: El 2008, que abans també ho citava vostè, ens trobàvem en una situació similar d'haver patit una qüestió de sequera prou greu, que també va posar damunt la taula certes inversions, es va fer feina, però algunes sí que van quedar als calaixos. Perquè això no torni a passar, quines garanties tenim ara que una vegada superada aquesta sequera no tornarà a succeir més del mateix?
5: Doncs precisament això, tenir una poder satisfer una demanda amb una aigua, anem a dir, amb una aigua nova, amb una aigua que no depengui de climatologia. Si tenim unes instal·lacions que en continu ens poden donar aigua de mar, en principi tenim una reserva infinita, no? L'aigua regenerada és l'aigua que utilitzem, doncs la tornarem a utilitzar. Per tant, hi ha un percentatge molt gran d'aquesta demanda que la podrem satisfer amb aquesta aigua nova, amb aquest recurs no convencional. I sí que necessitarem una petita part, per això parlàvem d'aquest 30%, que entenem que serà aigua que sempre tindrem a través dels recursos naturals, perquè poc o molt, bueno, potser en els rius tenim aigua, en els embassaments tenim aigua i en els aqüífers també tenim aigua, no?
1: L'objectiu a futur, o en aquest pla 2030, també és que tot el país pugui estar connectat pel que fa a aquestes xarxes d'aigua?
5: Bé, la interconnexió, ara per ara, jo el que li he de dir és que no és una interconnexió. A dir, els estar connectats amb altres xarxes, i entenc que potser hem estat comentant el tema del que s'ha parlat molts anys, la interconnexió amb l'Ebre o molts anys enrere la interconnexió amb el Roine, això en principi no està, anem a dir, sobre el paper, aquest govern no el té sobre el paper, no? Sinó que aquí el que s'ha plantejat és una És una gestió a nivell de diversificar els recursos a través d'aigua no convencional, provenients de la desalinització, provenients de la regeneració, i no perdem de vista també en ser més eficients. Tenim unes xarxes que, malauradament, doncs, tenen un rendiment hidràulic, en molts casos, doncs, que és deficient, i això cal fer un esforç també. És aigua que es perd, aigua que no vull dir que es tracta, que acaba tenint un cost en forma de fuites no, que no plouen a la superfície, i etc. No? I, per tant, aquí cal fer un esforç, sobretot els ajuntaments, com a titulars del SERAI. I aquí l'ACA sí que també voldria dir que ha fet un esforç també extraordinari en aquest sentit, perquè, tot i no ser una competència directa de l'Agència Catalana de l'Aigua, les xarxes de distribució en baixa, i sí que s'ha fet un esforç amb una línia de subvenció molt important des de l'any 23 i que, a més, s'han acollit doncs, pràcticament més de 700 municipis d'arreu de Catalunya per poder millorar les seves xarxes en baixa. Renovació de xarxa, millora dels impermeabilització dels dipòsits, sistema implantació de sistemes de telelectura. Per tant, hem de dir que també l'eficiència és un altre vector important a tenir en compte.
1: I per últim, quan tornem a patir una nova sequera, com s'imagina vostè que s'haurà de gestionar? Com s'ho farà el país?
5: No, jo crec que no es preocuparà. És a dir, serà una qüestió superada. Per tant, vull dir, no sé, que tenim la sequera, que no, perquè vull dir, tindrem el recurs garantit. Per tant, serà un problema que no serà tal, no? Vull dir, per tant, tal dia farà un any, no? Tal dia farà, no dic això, però bueno, dins de 5 anys sí que hem de lluitar i de vetllar perquè això sigui història, no? La situació que hem passat ara sigui història. Per tant, jo crec que el que hauria de ser més, el que hauria de passar és que, malgrat hi hagi la sequera meteorològica, des del dia a dia no ens hauríem de preocupar.
1: Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, gràcies per rebre'ns, per marcar aquest punt de partida en el nostre trajecte cap a la gestió de l'aigua del futur, amb aquesta mirada que comencem a fer ara aquí al Quatre Gotes.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
1: En uns instants, aquí al Quatre Gotes, l'aigua de pluja com a aliada de les sequeres? Però què passa quan no plou? Abans, però, posem xifres als plans del govern.
4: Per reduir la dependència de la pluja, el govern té previst invertir 2.300 milions d'euros en l'horitzó 2040 per disposar de més aigua. En concret, es preveuen sumar 280 hectòmetres cúbics addicionals que provindran de la desalinització, la regeneració i el millor aprofitament de les aigües. S'han previst 290 milions d'euros per ampliar la desalinitzadora de la Tordera, 280 per construir la del Foix i 200 milions més per la nova desalinitzadora de la Costa Brava Nord. En l'ordre de grans apostes, també destaca l'estació de regeneració d'aigua del Besòs, on s'hi dedicaran 260 milions d'euros, mentre que també es mobilitzaran 300 milions per augmentar l'aportació d'aigua residual tractada des del Besòs fins al Llobregat.
0: Quatre Gotes, el podcast sobre la sequera.
1: Anem cap a Vilafranca per conversar amb el físic, meteoròleg i divulgador Toni Mestres. Ens espera a casa seva. La ubicació és important perquè ens hem citat allà perquè es tracta d'un habitatge sostenible, sense gas, autosuficient energèticament gràcies a l'energia solar, i el que és més rellevant per nosaltres doncs, és que està desconnectat de la xarxa d'abastament d'aigua pública i també de clavegueram. Volem conèixer el seu projecte, no perquè sigui més o menys vàlid, sinó perquè estem convençuts que la seva visió pot ser interessant i tenim moltes ganes d'escoltar-lo.
4: Quatre Gotes, una mirada al futur de l'aigua.
1: Doncs ja ens trobem a Vilafranca del Penedès, aquí amb el físic i divulgador Toni Mestres. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
7: Gràcies a vosaltres per venir.
1: Ja ens hi referíem anteriorment, que a casa vostra doncs, esteu desconnectats pel que fa a la xarxa de distribució d'aigua, com també la de clavegueram, i per tant la primera pregunta seria aquesta, no? Com us ho feu per garantir-vos durant tot l'any aquesta aigua només comptant amb la pluja?
7: Doncs com ho fem els nostres avantpassats, no? No hi ha cap secret amb això. Clar, primer de tot, el que vam calcular és quanta pluja cau de mitjana aquí, a la comarca, i en concret a Vilafranca. I, clar, mirant les mitjanes, fas un càlcul. És un càlcul estimatiu, perquè hi ha anys que la mitjana ni ens hi acostem, quedem per sota. Altres que sí que supera, però vaja, amb la mitjana fas un càlcul. Nosaltres, quan vam venir i vam construir la casa, érem 5 de família, 3 petits, i calculant uns 100 litres de consum per persona, vam calcular doncs, quina superfície necessitàvem per tenir l'aigua suficient per abastir aquests 100 litres per persona, que són 500 litres cada dia al llarg de 365 dies a l'any, doncs el volum d'aigua. I la pluja, amb la parcel·la que teníem, que això és les condicions, clar, no vam poder comprar una parcel·la molt gran. Llavors vam comprar una parcel·la que teníem, amb la parcel·la aquesta, que no arriba als 500 metres quadrats, si fas uns càlculs amb un poc més de, o menys de 500 litres de precipitació de mitjana anual, multiplicats per 500 metres quadrats, et dona un volum d'aigua que no ens arribava. Ostres, si no ens arriba, què fem? Doncs busques informació i la informació que trobes és molt senzilla. En el consum d'una casa, gairebé una tercera part de l'aigua es tira cap als lavabos. Cada cop que vas a orinar o defecar, tires la cadena, doncs gairebé és un terç. Doncs vam buscar un sistema que fos sanitàriament possible i còmode en què reduïssim això, que és un vàter sec. Aconseguint el vàter sec vam arribar a una xifra que ens donava i llavors ho vam tirar endavant. I en tirar endavant què vol dir? Recollir l'aigua de pluja, conservar-la i aprofitar-la. Aprofitar-la, com et dic, per tot. Primer, sobretot, per beure i després per rentar-nos i al final de tot el que tinguéssim per l'hort, que és el que tenim aquí al voltant de la casa.
1: Els anys en què plou menys, entenc que llavors patiu més, quina experiència teniu de l'acumulació d'aquests anys amb precipitació molt per sota de la mitjana? Com ho heu viscut, per exemple, quan s'han acumulat aquests diversos anys amb precipitacions baixes?
7: No, com et dic, és racionalitzar, no? No, quan et vas a dutxar, què fas? Pues no t'hi podràs estar 10 minuts. Et mulles un minut, et ensabones i t'esbaldeixes. L'hort, aquell any no hi ha hort. Mira, Vilafranca, com et deia, amb aquesta llarga sèrie pluviomètrica, l'any en què ha plogut menys de tota aquesta llarga sèrie va ser justament el 2023, ara fa 2 anys. Però, vaja, una cosa increïble, perquè no van créixer ni brots als camps, estaven completament secs, una cosa desastrosa. Tot i que, curiosament, 100 anys abans encara va donar registres pluviomètrics més baix, aquí a Vilafranca, però com que era l'època de la filoxera, que se'n va anar a Norris tot el camp, no em va quedar tanta referència. Vull dir que ja havien passat d'aquestes. Com ho vam fer-ho fa 2 anys? Doncs res, senzillament, no vam fer hort, no va haver-hi res a l'hort, no vam regar absolutament res, per tant, que això que era l'últim de l'aigua, ja no en vam gastar. Vam netejar la casa, sí, normal, l'únic que comptes de molta aigua, doncs menys, les rentadores en fas menys o les acumules, i les dutxes les reduïm. I amb això que vam tenir, doncs teníem, perquè et facis una idea o que la gent es pugui fer una idea, teníem més reserves en proporció a nosaltres que les que tenia els embassaments de Sau i Susqueda en proporció a la població catalana.
1: El vostre és un cas de convicció personal, ens deies aquesta reflexió que ja teníeu quan vau plantejar la casa, que volíeu que fos així. Aquesta consciència, però, en general, és escassa. En la nostra generació no existeix, no hi ha una sensibilitat tan gran en relació amb l'aigua com sí que potser podien tenir, per exemple, els nostres avis, els besavis, que sí que tenien aquest coneixement, aquesta cultura de l'aigua, i que utilitzaven una tecnologia força similar a la vostra.
7: Jo no crec que sigui sensibilitat. També és necessitat, no? Els nostres avis no eren sensibles amb això, no és que fossin més ecològics, tenien la supernecessitat de que l'aigua és vital. La necessites per beure, i una mentalment, i després per rentar-te i altres usos. Per tant, amb manca d'aigua s'espavilava la gent com per obtenir-la. I en comptes de portar l'aigua d'una canalització de desenes i desenes o centenars de quilòmetres, la recollien del seu entorn i aprofitaven al màxim. Són més sensibles, fixa't que et diré. No són més sensibles. És increïble com fa 10 o 15 anys l'energia, l'electricitat que gasten les cases i que tothom necessitava l'energia, tothom la treia de la xarxa. El sistema tecnològic i l'economia ha permès que molta gent es pugui instal·lar plaques fotovoltaiques i autogestionar-se energèticament. I ho fa d'on? De les teulades. És que són més sensibles. Home, en part sí que ho deuen ser, però l'altra part és que econòmicament els hi permet. I ara la pregunta és, i també me la faig jo, com és que no ho fan amb l'aigua? Que és una cosa tan vital. Doncs no hi ha conscienciació ni necessitat, perquè si tu des de casa teva cada cop que obres l'aixeta et surt aigua, fins i tot en les èpoques més seques, encara que te la puguin pujar el preu, no li dones importància, amb el fàcil que és, obres l'aixeta i et surt. El que potser no sap la gent és que quan obres aquella aixeta i et surt aquella aigua, gran part d'aquesta aigua que surt, per exemple aquí a Vilafranca, prové d'un lloc que està a més de 5 quilòmetres de distància, que han hagut de bloquejar un riu, que han hagut de transportar-la amb unes canonades, que l'han hagut de rebombejar, que aquesta aigua no en sap realment quina qualitat té. Però has de fer 10.000 coses quan dius, si les centrals elèctriques ens portaven a l'electre i ara el que podem fer és de la mateixa que tenim al sol, ens arriba, com és que no ho fem amb l'aigua? Perquè l'hem de portar a centenars de quilòmetres si ens cau una aigua del cel. I la que ens cau del cel a les teulades, per què no l'aprofitem?
1: De fet, la reflexió d'ara, mirant el futur, és que ja no podem dependre de l'aigua que cau del cel, que no hem d'esperar la pluja.
7: Imagina't, a sobre surt una publicitat d'aquestes. Si això és un desastre. Un desastre. Aquí entraríem amb els temes que a alguns no els agradarà, però tota l'aigua que circula per les canonades i ens arriba a l'aixeta és una aigua que està contaminada. I quan dic contaminada, no m'entenguis en el sentit de que és una contaminació que ens matarà. No, ja està calculat perquè no ens mati. Al llarg de la nostra vida està contaminada, però la podem suportar. És més, per fer-la, entre cometes, saludable, o per fer-la garantir que sigui una aigua de qualitat, encara es contamina més. Se li posa un producte químic que és molt tòxic, que és el clor, amb unes dosis molt baixes que al llarg de la nostra vida no ens afectarà, per matar qualsevol bitxo. I on penses, per què li has de fer totes aquestes coses si et cau una aigua del cel que és superdepurada? I on pensarà, no, que entre el sostre de casa teva i els núvols pot haver-hi contaminació, d'acord. Però un cop fa el baldeig, els primers litros de pluja, la resta és la millor aigua que pot haver-hi. I aquesta aigua, per tant, no l'aprofites. Doncs és, des del meu punt de vista, és molt més important aprofitar aquesta aigua que tu te la puguis beure, que no pas tinga que agafar una aigua que ve a centenars a molta distància i que li fan tots uns processos dels quals tu no en controles res.
1: En qualsevol cas, la infraestructura que tens a casa no és reproduïble al 100% a totes les llars del país.
7: Coi, per què no?
1: Bé, no tothom té una teulada d'aquestes característiques, no tothom té una infraestructura. Per exemple, pensant en un bloc de pisos, és molt difícil que aquest bloc de pisos es pugui abastir tot només amb aquesta aigua de pluja de la seva teulada.
7: Tot no, però una part. Però podem reduir, per exemple, el de beure, per descomptat. En tots els blocs de pisos, si tu tens una teulada suficientment àmplia, tu pots recollir aigua d'alta qualitat per beure'n. Per tots els usos potser no, per un bloc de pisos. Però tothom que té una casa té una teulada o té un terrat. Per tant, té una superfície que pot agafar-hi. Bé, ja ho estan fent. Tothom que pot es posa plaques fotovoltaiques per agafar l'energia solar, perquè no l'aigua. Quina infraestructura? És una infraestructura, entre cometes, ínfima. Però, com et diríem, ara fa 50 anys, a la dècada dels 60, dels 70 del segle passat, si tu li diguessis a la gent has de fer grans dipòsits sota casa teva per guardar el cotxe, què hagués dit la gent? Que tu estàs tocant de l'ala, guardar el cotxe, però si es posa al carrer. No, hi ha hagut tants cotxes que han sortit normatives urbanes que obliguen a quan construeixes un bloc de pisos a fer un dipòsit a sota. Per guardar què? Els cotxes. Tu no creus que podríem fer un dipòsit per guardar l'aigua que és de molta més qualitat? Ah, no, això de moment no se'ls acudeix la gent. Bé, no és que no se'ls acudeixi la gent. Ja se'ls acudit. I els grans infraestructures del nostre territori s'han fet grans dipòsits per temes d'aigua. Però no petits dipòsits com tu t'estàs dient de que és una infraestructura molt difícil fer sota terra un dipòsit, sinó que amb grans ciutats com Barcelona s'han fet dipòsits terribles per guardar l'aigua. Però terribles, que vol dir? Que poden entrar-hi a dintre esglésies senceres amb aquests dipòsits. I la gent diràs, no, això ho he entès. Barcelona té, ara no et diria el número exacte, però té, jo diria que més de 10 dipòsits en els quals hi poden guardar-hi esglésies a dintre. I per què? Doncs són dipòsits per recollir l'aigua. Però, ai, las, quina aigua! Doncs són dipòsits per recollir l'aigua de la claveguera. Perquè quan hi ha pluges molt fortes a Barcelona i les clavegueres no donen abast per no saturar la depuradora, el que fan és grans dipòsits de retenció d'aquesta aigua residual que omplen el dipòsit i després, quan passa la tempesta, al cap d'uns quants dies la van deixant a poc a poc. I on pensa? S'han gastat milions i milions per guardar l'aigua de la claveguera. I tu no creus que podíem guardar l'aigua de pluja que és de més bona qualitat? Doncs sembla que no. Els tècnics encara no han arribat a això. Ja suposo que arribaran, però no han arribat a això. Però tecnològicament se'n poden fer i de molt més grosses. El que es necessita no és tan sols la sensibilitat, sinó també la informació, la divulgació i que, entre cometes, econòmicament, això també acabi resultant.
1: Doncs veurem si finalment es produeix aquest canvi, si hi ha un canvi de xip i tornem a confiar en aquesta aigua de pluja. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
7: Gràcies a vosaltres.
1: Antoni Mestres ens planteja un gran interrogant. Per què Barcelona no utilitza l'aigua de pluja si la reté en grans dipòsits? De fet, n'hi ha 13 amb una capacitat total de 500.000 metres cúbics. La funció, però, que tenen és per evitar inundacions i per impedir que aquesta aigua bruta arribi al mar. Se'n podria arribar a treure profit? O, girant la pregunta, amb quina aigua es neteja ara mateix la via pública a la capital catalana? O amb quina aigua reguen les zones verdes? Després de la conversa amb el Toni, m'hi fixo en tornar a trepitjar a Barcelona. Sortint, de fet, de l'estació de França, observo un vehicle de la neteja. Un rètol capta la meva atenció. Els carrers i places de la ciutat es netegen amb aigua freàtica. En veure aquest cartell, contacto amb el director de projectes i obres de Barcelona Cicle de l'Aigua, l'Alejandro Ortiz, perquè ens ho expliqui.
8: Aquesta aigua prové del subsol, perquè és aigua freàtica i està, d'alguna forma, no? Està emmagatzemada en el subsol de Barcelona, té un sistema de recarga natural, d'alguna forma, per tant és un recurs hídric alternatiu, i Barcelona doncs, és capdavantera en les polítiques d'aprofitament d'aquesta aigua per a usos que no requereixen una qualitat d'aigua de boca, de consum humà.
1: Ara mateix es destina 1 milió de metres cúbics l'any d'aquesta aigua del subsol de Barcelona, la neteja i el rec. L'Alejandro Ortiz també ens explica que els estudis indiquen que el potencial de l'aqüífer ronde els 8 milions de metres cúbics, 8 hectòmetres. Per tant, ens afegeix que la concessió podria augmentar fins als 4 hectòmetres. Hi ha marge per créixer i, sobretot, pel que fa al sistema de regadiu.
8: Però actualment no tenim cobertura total. Podem tenir una cobertura que pot girar entorn al 20% de les necessitats de rec, perquè les necessitats del rec són molt, molt importants, no? Però que podria en un futur arribar a percentatges o a quotes molt més elevades i inclús a la totalitat. Sí, jo crec que hi ha potencial. Els estudis ens diuen que hi ha un potencial d'aigua en l'aqüífer suficient com per poder fer front, no?
1: I anem a la reflexió del Toni. Deixant de banda aquestes aigües freàtiques, per què no se li dona una sortida a l'aigua de pluja?
8: Una vegada l'aigua ja no s'ha aprofitat en el seu origen i ja entra, no?, en l'escolament de la ciutat i s'integra al sistema de drenatge urbà, clar, ja entra d'alguna forma en el sistema de clavegram. I una vegada es barreja l'aigua de clavegram amb l'aigua de pluja dels vials que allà per si arrossega tot un seguit de contaminants i s'integra en el conjunt de dipòsits d'antinundació de la ciutat, aquesta aigua ja està molt, molt contaminada. Per tant, l'aprofitament d'aquesta aigua seria insostenible des d'un punt de vista d'esforços i de recursos. Tenint en compte que hi ha un aqüífer, no? Que hi ha un aqüífer amb un volum molt alt, molt molt alt i que té un recurs que és, bueno, és finit, però que actualment no estem consumint només una vuitena part, no, de tot el potencial. Per tant, jo penso que és més raonable i més intel·ligent i més sostenible, doncs, aprofitar aquesta aigua al freàtic, i una vegada haguem arribat, no, al 100% del seu potencial, doncs, bueno, es poden explorar altres vies, però la mateixa aquesta via és la que ens diu que és la millor, que és la més adequada i la més sostenible.
9: Ortiz alhora ens explica que en les estratègies de futur també hi entra el drenatge urbà sostenible de les aigües pluvials. Com? Doncs a través de parterres que infiltrarien l'aigua.
8: De forma controlada infiltren l'aigua en el subsol i ajuden a recargar l'aqüífer també, i eviten també que col·lapsi el sistema de clavegueram.
9: L'aigua de pluja, per tant, és una opció, però de moment es pensa en altres alternatives. Seguirem fixant-nos aquí al 4 Gotes en l'aigua del subsol. En quin estat es troben els aqüífers de Catalunya? Hem de comptar amb ells per al futur? De fet, en el 2050, quina quantitat d'aigua es preveu que necessitarem? I per quants habitants? D'aquí a 25 anys, quants catalans i catalanes serem? Doncs bé, en el pròxim capítol, la nova aigua, la nova Catalunya i també l'aigua de tota la vida, aquella que trobaven i encara avui en dia cerquen els saurins. De fet, ja us ho diem, nosaltres també traurem el pèndol.
4: 4 Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
10: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
11: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
12: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
13: Qui són les sis de Ravensbrück? La primera vegada que vaig sentir a parlar d'aquestes dones va ser a la presentació del llibre de la Míriam Roma, la historiadora del meu poble, d'Almenar. Com molta gent, sabia que molts catalans havien mort a Mauthausen, però no sabia que moltes catalanes havien estat deportades a Ravensbrück. En la memòria col·lectiva tenim la Neus Català, i no en totes les memòries. Escoltar aquelles biografies em va provocar la necessitat de fer d'altaveu. Al projecte s'hi han sumat l'Anna Canyi, la Míriam Roma, la Laia Manresa, l'Abel Purroi i tot d'altres persones que s'hi han anat involucrant. Som l'Anna Gasol i la Pili Garcia, i aquesta és la història de la Coloma Seró.
12: Nom.
10: Coloma Seró.
12: Dia d'entrada al camp de concentració.
10: Camp de concentració de Ravensbrück. 3 de febrer de 1944.
12: Matrícula.
10: 27.037.

0: Capítol 1. Coloma Seró Costa, la primera regidora de Vilafranca.
1: Ravensbrück, literalment de l'alemany Pont de Corps, situat a 90 quilòmetres al nord de Berlín, va ser construït l'any 39 amb mà d'obra esclava provinent del camp de concentració de Sachsenhausen. Ravensbrück va ser l'únic camp del sistema concentracionari nazi per a dones i infants.
2: Partint de l'estudi en perspectiva de gènere de la Míriam Roma de Pagès Editors, us explicarem la trajectòria vital d'aquestes sis dones que comparteixen el haver estat deportades a Ravensbrück i el haver estat invisibilitzades durant moltes dècades. Nosaltres els farem aquest petit homenatge perquè, com diu la Neus Català, la memòria no és venjança, és justícia.
1: Som a l'Albagés, un poble de les Garrigues a la segona dècada del segle XX. La Coloma Seró neix en una família humil de pagesos, a Cal Cavaler Seró. En l'actualitat, a l'Albagés ja no queda ni la casa que van habitar. El Josep Rubió Sobrepere, garriguenc i historiador especialitzat en recuperar la història de les Garrigues, ens acompanya al llarg d'aquest episodi per donar veu a la Coloma.
3: Traçar o reconstruir encara avui la trajectòria vital de la Coloma Seró Costa continua sent tot un repte. Les dates de naixement fluctuen segons la font que es pugui consultar, o el 12 de juny de 1912 o el 12 de juny de 1914. La localització de la partida de naixement en el registre civil de la població de l'Albagés va ser clau per tal de certificar les dades donades anteriorment.
2: La Coloma és una dona valenta i avançada als seus temps, perquè amb 20 anys deixa el poble per anar a viure i estudiar a Lleida.
3: De ben jove, la Coloma marxà cap a Lleida i es va presentar al llistat de mestres que havien de fer el curset de selecció per a l'ingrés a magisteri. Era l'any 1933. Paral·lelament a la seva tasca d'estudiant i posteriorment docent, la Coloma s'involucrà també en l'esfera política a la ciutat de Lleida. D'aquesta manera s'afilià al PSUC i es dedicà a fer xerrades i actes de propaganda, organitzats conjuntament amb la UGT, per diferents pobles de les Garrigues, però també del Segrià.
1: Som a l'any 36 i està a punt d'esclatar la guerra i la Coloma comença a exercir de mestra a l'escola de Montpol, al Solsonès. Allí s'hi està un parell d'anys, fins que les tropes franquistes van guanyant territori i ocupen Lleida. És llavors que es trasllada a Vilafranca del Penedès, on hi deixa petjada. Salvador Campamà és vilafranquí historiador.
4: La Coloma Seró va arribar a Vilafranca fugint de l'ocupació franquista de Lleida. Ella va arribar, de fet, amb una plaça de mestre, amb una de les escoles públiques de Vilafranca que s'havien creat durant la República, i va prendre possessió d'aquesta plaça de mestre el maig del 38. Concretament, la Coloma va aconseguir la plaça amb una antiga escola religiosa que havia estat incautada per la República mesos abans d'esclatar la guerra. Es tractava del grup escolar Francesc Macià.
2: Recordeu que la Coloma, quan va anar a estudiar a Lleida, entra en política i milita al PSUC. Aquesta militància, el constant degoteig de regidors que són cridats a files i les tensions al consistori faciliten que la Coloma entri a formar part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vilafranca i esdevingui la primera regidora de la història de la ciutat.
4: A l'últim estiu de la guerra hi havia greus tensions en el govern municipal de Vilafranca entre, d'una banda, Esquerra Republicana, que era el partit que ostentava l'alcaldia, l'alcalde era Fèlix Balaguer, i el partit de la Coloma, o el SUC, unes tensions que van provocar un trencament de l'equip de govern i una crisi que va presenciar la Coloma. Aquests fets, indirectament, van permetre que la Coloma fes un pas més en el consistori i l'agost accedís a la regidoria de Cultura.
1: La Coloma sovint envia cartes a l'Albagés, a casa dels seus pares. Ho fa des de Vilafranca i més tard des de França. Els pares de la Coloma són analfabets i és el mestre republicà del poble qui els llegeix les cartes, el pare del Josep Maria Alventosa Quadrat. Això és el que recorda el Josep Maria.
5: Resulta que d'amagat pujaven a casa i portaven les cartes de la Coloma Seró perquè el meu pare els llegís. Estaven fetes en castellà, se sentaven allí, l'ocell llegia i llavors li contestaven a la coloma. I ho feia el meu pare. Aquesta bona gent, per què els llegia les cartes? Perquè aquesta gent, amb la guerra i tot això, la filla va marxar. Pel que es veu, doncs era molt llesta i va marxar cap a Lleida i va estudiar la normal i es va fer mestre. Ells van arribar molt a la misèria, la casa la tenien la part de dalt esfonsada i gairebé vivien baix a l'entrada i vivien de manera molt precària. Al ser la coloma a fora i no sabien on anar-les, llavors què van fer? Va haver una família del poble que els van cuidar fins que es van morir a canvi de les terres i la casa.
2: Els pares de la Coloma moren a l'Albagés, a la misèria, a la mateixa casa on van veure néixer la seva filla.

0: per si podíem trobar fotos antigues del poble, perquè m'interessava aquest tema de poder trobar material antic. La sorpresa és que el primer que havia trobat és aquesta carpeta, molt ben classificada, un total de 39 carpetes de 42 persones que se'ls havia incautat correspondència que corresponia des de l'any 39 al 41.
1: L'Albagés és un dels pobles amb el nombre d'executats més alt per càpita de la postguerra franquista a les Garrigues i té una de les ràtios més elevades de tot Catalunya. S'hi van executar 11 persones durant aquell període de la postguerra. En aquella carpeta, l'antic arxiu de l'Ajuntament, classificades i oblidades, s'hi van trobar la correspondència de 8 d'aquestes 11 persones executades. Són les cartes de comiat a la família o demanant clemència a les autoritats que van enviar els empresonats i represaliats des de la presó de Lleida. Les últimes cartes que van escriure els executats i que el consistori franquista havia retingut.
0: Tenint en compte que se'n van executar 11 persones durant aquell període, ens trobem que hi ha correspondència de 8 de les 11 d'aquelles persones en aquestes cartes. I moltes va ser les últimes lletres que van escriure.
2: Els afectats per la repressió van ser principalment homes d'entre els 20 i 40 anys, casats amb l'ofici de pagès, de tradició política catalanista i republicana, anarquista o comunista. Els índexs repressius més elevats es troben a les comarques agràries i més concretament als pobles d'amb menys de 5.000 habitants. Les condemnes s'aplicaven de manera arbitrària, tal i com va passar a l'Albagés.
0: Hi ha gent que a lo millor va ser executada i no hi ha cap informe, no tenim constància de que hi hagués res. I d'altres, llegies l'informe, hi havia unes acusacions tan fortes com els que la gent que van executar la mateixa, però van quedar en llibertat i van fer vida normal al poble. Vull dir que les acusacions polítiques eren una cosa i a l'hora de les execucions van comptar molt rencilles entre veïns, enveges i ajustament de comptes. Prèviament s'havien fet un consell de guerra a 7 veïns del poble, de caire de dretes, pròxims a més a la iglesia, bueno, però se'ls va condonar la pena. Llavors, quan va ser la postguerra, va ser al revés, però llavors no hi va haver clemència.
1: Les cartes van ser retornades als familiars 80 anys després d'haver estat escrites. Va ser difícil retornar-les perquè la majoria dels remitents havien mort i els descendents ja no vivien a l'Albagés. De fet, avui, a l'Albagés, només hi queden 300 persones d'aquells 1.000 habitants als anys 30.
2: Ni la Coloma, que ja no tornarà mai més a l'Albagés. Com a mestra i regidora de Cultura Vilafranca, té un objectiu clar: intentar que tot i el context bèl·lic es respiri la màxima normalitat dins de les escoles. Salvador Campamà, historiador vilafranquí, ens explica algunes de les decisions que va prendre la Coloma com a membre del govern a Vilafranca.
3: La Coloma Saró es va marcar un objectiu molt clar, que era mantenir les classes amb màxima normalitat, cosa que era molt difícil en aquell tram final de la guerra. Feia mesos i mesos que s'arrossegava una greu carestia de tot, alimentària, energètica. Aquesta carestia arribava a les famílies que tenien infants escolaritzats. Aquesta carestia arribava a les escoles. Però, a més, Vilafranca patia un constant risc de bombardeig aeri de l'aviació feixista, perquè Vilafranca estava molt a prop del que s'anomena el Vesper de la Gloriosa. El Vesper de la Gloriosa eren un seguit de camps aeris republicans ubicats al voltant de Vilafranca. De fet, un dels principals refugis antiaeris de la ciutat estava construït a prop de dos centres educatius que hi havia a Vilafranca. Estava construït a la Rambla, on en una banda hi havia el nou Institut d'Educació Secundària, que ocupava els locals que fins a la República havien allotjat un col·legi de primària de monges, i d'altra banda, al capdamunt de la Rambla, hi havia les escoles graduades que havia creat la República en substitució d'una antiga caserna militar. Per tant, la Coloma Saró ho té molt difícil per mantenir aquella normalitat que ella tant desitjava.
1: La Coloma fa mans i mànigues per mantenir una mínima normalitat a les aules, malgrat que la por i la misèria s'estenen a la mateixa velocitat i en la mateixa direcció amb què ho fa la guerra.
3: un entrebanc dur com a regidora de Cultura li va arribar al setembre de l'any 38, quan en plena batalla de l'Ebre l'institut, aquell institut que es trobava a la Rambla, va convertir-se en un hospital militar, en un hospital de sang, per acollir els soldats ferits a la batalla de l'Ebre. La Coloma va haver d'organitzar el trasllat de l'institut cap a unes noves instal·lacions menys adequades a les que ocupava fins a aquell moment. Amb tot, la Coloma Seró, regidora de Cultura, va actuar amb normalitat pel que fa a assignar places d'escolarització pel curs 38-39. Ella va assignar a quina de les diferents escoles de la ciutat havia d'anar cada infant. Va organitzar colònies escolars amb l'intenció de dur-les a terme aquella mateixa tardor-hivern, per tant, a les acaballes de la guerra, però va topar amb un altre escull. Un ordre de la Generalitat de Catalunya del 7 de novembre del 38, establint que es tanquessin les escoles de Vilafranca degut a una epidèmia de diftèria.
2: L'anhel de la Coloma és aconseguir que els infants notin el menys possible els estralls de la guerra, tot i tenir el vesper de la Gloriosa, els camps aeris republicans al costat i les tropes franquistes apropant-se. Organitza les colònies per mantenir allunyada la canalla dels bombardejos. Com a republicana, aspira a fer laica a la societat i, per tant, també l'escola, plena de sotanes. L'última activitat que organitza és la Setmana de l'Infant, l'equivalent laic dels Reis.
3: Durant la República, la Diada de Reis s'havia substituït per una Setmana de l'Infant, amb ànim aquella celebració tingués un contingut absolutament laic, alliberat del contingut religiós que té la Diada de Reis. Doncs la Coloma Seró, amb vigílies de l'ocupació feixista de Vilafranca, va preparar amb un gran detallisme la que seria l'última setmana de l'infant de la República i de la història de Vilafranca, de fet. Una setmana de l'infant que ocupava tota la primera setmana de l'any 1939. Hem de pensar que les tropes feixistes van entrar a Vilafranca el 21 de gener de 1939. Doncs, per exemple, el 7 de gener, és a dir, 15 dies abans de l'entrada de l'exèrcit de Franco a Vilafranca, a la Coloma, dins el marc de la Setmana de l'Infant, havia organitzat una sessió de cinema infantil, el programa de la qual prometia obsequiar amb un berenar a tots aquells infants que anessin a veure la pel·lícula. Clar, és molt important aquest detall. Un berenar en temps de carestia, en temps de misèria, en temps en què els aliments més bàsics eren racionats, és un gran reclam per atreure els infants al cinema.
1: Pocs dies després de celebrar la Setmana de l'Infant, la Coloma Seró, mestra comunista, ha de fugir. El 21 de gener, les tropes franquistes entren a Vilafranca.
3: A partir de la Setmana de l'Infant, es perd el rastre de Coloma Seró de Vilafranca, de fet, es perd el rastre de moltes persones a Vilafranca, perquè la ciutat estava a punt de caure en mans de les tropes feixistes i la Coloma va ser una de les desenes de vilafranquins i vilafranquines que van decidir emprendre el camí de l'exili, d'un exili que per ella seria definitiu.

0: Veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ja és oficial, la Rec amb la Sar continuarà a l'Hockey Lliga la temporada que ve. Aquest cap de setmana s'ha pogut confirmar la jugada que el club Hockey Caldes feia mesos que cuinava foc lent als despatxos. La Rec amb la Sar, que ha tingut una mala temporada i ha baixat de categoria, ha aconseguit finalment comprar la plaça del segon equip de l'Igualada i això els permetrà evitar el descens i quedar-se a l'Hockey Lliga la temporada que ve. Un moviment que ha estat necessari després d'una temporada molt fluixa, especialment durant la primera volta, i d'una sanció exagerada de la federació per les famoses goteres de les cremades. Per tot plegat, Eduard Candami seguirà al capdavant de l'equip que, tot haver canviat molt pel que fa als jugadors, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a primera divisió estatal. Avui finalitza el primer taller de robòtica, programació i impressió 3D que s'ha dut a terme al nou servei de robòtica municipal. Una vintena de joves han estrenat la nova sala de robòtica ubicada a l'espai El Carme. El curs va començar el passat dijous 25 de juny i han participat joves d'entre 12 i 17 anys. Durant les 20 hores de formació, els alumnes han creat dissenys per a impressió 3D, han après programació i han practicat soldadura en aparells electrònics. L'objectiu era construir un videojoc a través d'una caixeta amb LEDs. Així ho explicava un dels professors del curs i cocreador de la Codornella, Aleix Badia, als micròfons de Ràdio Caldes.
2: Està sent molt divertit i molt engrescador. Crec que els joves s'estan motivant molt. A més, la gràcia és que és un curs que és bastant multidisciplinar. Hem fet des de disseny i impressió 3D, estem fent ara coses de soldadura amb electrònica, farem alguna cosa de programació i acabarem muntant una caixeta que acaba sent un joc. I els joves estan responent molt bé, la veritat. Sí, estem tenint molt bona resposta, tant des de la part com coordinadora del curs com des dels joves que, bueno, estan responent molt bé.
1: Tots els alumnes han quedat satisfets del que han après en tots aquests 5 dies. El que més destaquen d'aquesta primera experiència és el dinamisme de les activitats, l'ajut i l'implicació dels professors, la sintonia grupal en l'adaptació a les diferents activitats i l'aprenentatge que han gaudit al llarg d'aquest taller. Ja ha tancat el procés de regularització d'immigrants, un procés que va començar a mitjans d'abril i amb el tancament d'ahir ja ha confirmat les dades de les persones acollides en aquesta acció. Un total de 177 sol·licituds han estat tramitades a Caldes, de les 200.000 de Catalunya i més d'un milió a Espanya. Des d'algunes entitats socials i partits polítics ja treballen en la recollida de firmes per continuar ampliant la vigència del procediment. El Vallès Oriental ja disposa del nou pla estratègic per al 2026-2033, un document que defineix les principals línies d'actuació per impulsar el desenvolupament econòmic i l'ocupació a la comarca en els pròxims 7 anys. Les principals missions estratègiques són impuls i modernització dels polígons industrials, l'actualització i competitivitat del teixit productiu, garantiment d'una ocupació inclusiva i de qualitat i, finalment, connexió de formació i talent amb el teixit productiu. Una proposta que té com a objectiu potenciar econòmicament la comarca. L'Ajuntament ha donat 1.500 euros a les persones afectades pels terratrèmols a Veneçuela. El consistori s'ha sumat a la crida d'emergència i ha extret una partida d'ajuts a aquest import que va destinat al Fons Català de Cooperació. A hores d'ara es calculen unes 50.000 persones desaparegudes i prop de 2.000 morts a banda dels danys d'infraestructures i serveis essencials. Afectacions al trànsit al llarg d'aquesta tarda per l'assaig en pirotècnia de l'Escaldàrium. Des de 8:15 fins a 9:15 no es podrà circular amb vehicles per la plaça de la Font del Lleó, el carrer de Forn i el carrer de Barcelona. Aquest és només el primer tall de trànsit dels pròxims 8 que falten fins que finalment se celebri l'Escaldàrium el dia 11 de juliol. Durant els mesos de juliol i agost, l'oficina d'atenció a la ciutadania estarà tancada per les tardes. En cas de voler fer algun tràmit administratiu, l'oficina d'atenció ciutadana romandrà oberta virtualment a través del telèfon disponible o amb el correu electrònic oh360@caldesdemontbui.cat, en horaris de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 de la tarda. Respecte al temps d'avui, hi ha novetats amb la tònica de la setmana. Després d'una matinada que ha començat amb 23 graus i un dia amb un cel enterbolit de núvols, les màximes no han superat els 30 graus. Amb les novetats d'algunes pluges als municipis veïns pel costat nord que poden arribar a caure algunes gotes. Pel que fa demà, ens espera un dia assolellat amb unes mínimes de 19 graus a les primeres hores del matí i uns 32 graus de màximes al migdia. No s'esperen núvols ni pluges i el vent serà suau al llarg de tota la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

If you're drenching!